0: pobles... Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... Com un satèl·lit corbit al teu... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. Més que deixar-me vèncer... I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim museu. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Que guai, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé, tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta, a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és el Satèl·lit Orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir
0: imagina't.
1: Que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: que
1: poder compondre.
0: Que és el teu santuari,
1: més.
0: Allò, eh? És el teu santuari.
1: És el meu santuari. Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt
0: sí.
1: íntima, eh?
0: Mm. Però, es nota.
1: Home... Però, clar, a nivell personal, pues, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el sí. Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys Llum, que diu això, mira...

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. Així és, i fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, i jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc, 46 anys, i ja sóc gran, i ja no m'estic per història... Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les, saps?
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust pues, haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti,
0: sí,
1: saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, pues, escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també,
0: clar,
1: però el que
0: sí.
1: Sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui ja. De gust, clar que sí, i
1: sí.
0: Tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica pues, de tots, com sempre?
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo,
0: sí.
1: I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja anirem,
1: al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió, amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb el Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui,
1: sí.
0: Ja. Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui té el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores,
0: això és
1: sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger,
0: el
1: amb Medusa,
0: Roger,
1: sí, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns
1: sí,
0: cracs
1: que sí.
0: Amb el Roger. M'encanta,
1: sí.
0: M'encanta perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía,
0: sí.
1: El Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan sèrio. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també, m'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, clar, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant, sí. Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Triant la feina que he triat, ho estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que t'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, pues ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, sí. Hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats. Que vulguis que no, et lliguen a estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de... Sí. És l'etapa de la vida amb la que estàs ara. I una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar i cadascú, doncs, fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs, la veritat és que és, bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara sí. Me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operación Triunfo,
1: sí.
0: I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí senyor, oh. Quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des de, del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT.
0: Que
1: fort. L'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comentava una companya de la ràdio. 25 anys d'Operación Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau anunciar, s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes Pasqües, perquè, uau, jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què? Doncs a la propera t'apuntes? I ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Clar,
0: no,
1: si mi no, eh? Jo em dic exactament del mateix, exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des
1: de
0: la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera, o sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem, no. Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip i és músic, ja és que al final són com família.
0: Sí.
1: I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noé, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres... heu tret molt, molt bon material, o sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que és cada edició i hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba,
0: molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: jo sempre
0: el
1: em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta, eh?
0: Sí que n'hi ha,
1: molta,
0: sí.
1: Molta.
0: Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent? És que hi ha molt talent, Manu, i quan comences a veure dius, uau! I aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi ara, o sigui, és que, deia Joan, diu, és que les das, lògicament, els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes, o sigui, un background brutal, és
1: sí,
0: així?
1: Sí, és així, el jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, eh?
0: Ha
1: després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista, eh?
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys. Que, I
1: una cosa és ser un bon executant i cantar molt bé, que
0: tu
1: això
0: saps,
1: està molt bé,
0: tu saps.
1: Però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat.
0: Sí.
1: Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir Galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dues persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi Galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor...
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No soc gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal.
1: Posats a somiar amb a lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe. Al cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses
1: no.
0: també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, treia els discs en castellà i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat és que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: Pues
0: que el Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que, és veritat, un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho... O sigui, realment, no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, és una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet, és el que em fa sentir més orgull. Perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets. I veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no?
0: Correcte.
1: Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar. Brutal. No, jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí,
0: i al final del videoclip, que no vull dir... No vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu... Jo, és que em ric perquè jo sé la història i com jo soc fan d'OT i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa
1: que
0: de la postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar i va estar una hora rient allà amb la...
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí, perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo. Dándolo
1: sí,
0: todo.
1: Sí. Cada vida són dos dies, tu.
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm. Manu, mirant enrere... què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió i moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf... ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, quins nervis, o ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, quina pressió, o quan vols fer un disco, i al final dius, mira, escolta, no res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre, exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no hi ha ni més. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta, m'ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai.
0: Gràcies. Gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada forta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

0: Multiestudio.
1: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B. DJ Harold.
2: Quineta Phil.
3: Javier en los metales. Que lo que de Monster.
1: Dímelo, 19. DJ 9.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro, per portar-nos l'última de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira. Esperamos que... Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve, amb més marxa. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
6: El recuerdo de un día de emoción. Va empezar.
4: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
2: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
1: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
3: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no?, a nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
1: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat, però sense filtres.
0: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complert. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions científiques i culturals a Egipte, al Sudan, Etiòpia i al Pròxim Orient. Publica articles a la revista Història de National Geographic i el seu últim llibre és Estels del Sudan. Faraons de Silicon Valley és un assaig sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més, que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós, al Camp de Mar, d'aquí a Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò superdepressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí, i sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan depressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Genís Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors, clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: S'obren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí en molt poques pàgines hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial, perquè me n'havia adonat que... Jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho, però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
2: yes.
1: Però eren persones com nosaltres, eh?
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important. Aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, jo dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge, que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballen la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga, no, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons. Irene, no sé què dir-te.
2: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sàpiens som així, i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors, però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història.
1: El de sempre.
2: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo totalment fantàstic.
2: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot, ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou!
2: I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari, t'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pítol que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Jo penso que s'ha ratllat, s'ha arribat al fanatisme, no?
2: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè és reconèixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pots ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que, a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
2: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres, ells fer-los i creure's que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit, esperit crític.
2: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la realitat.
2: Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, que té l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix. Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Llavors dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític, i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
3: És molt bo,
2: i no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble... M'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament, els líders en si. Bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells. No?
3: Tan malament...
2: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, el llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per mancar de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
3: I visca l'esperit crític.
2: Visca.
3: I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica, amb la Zarzuela, meravellós.
2: Ja m'agrada.
3: Ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
2: És que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
3: És fotocòpia, realment.
2: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo cada vegada que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etcètera.
3: Funcionen.
2: És que és molt fàcil. És que realment, a cada declaració que fan, és molt fàcil. Les monarquies, clar, jo us ho reconec, que soc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història, i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui, jo totalment estic en contra, i la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure, perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
3: No hi ha més opcions amb el que tenim.
2: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran. Que bé. Doncs que ho facin, ja està bé. Que
3: crucifiquin a tots.
2: A tots, en fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar. Exacte. I sobretot, no passem mai la línia al discurs de l'odi. Perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això. I no passa res, no passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
3: Ja us ho he dit, que ella ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
2: No, des de la primera
3: pàgina...
2: Que piqui
3: i que rasqui, espero.
2: Sí, tot, absolutament tot.
3: T'ho hem dit, que dius, és que us heu de llegir el llibre, de veritat. Jo aquest matí pensava, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
2: Això m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja l'estirarem. Ja ho farem.
3: Més.
2: Sí.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
3: Però a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és, jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
2: Meravellosos.
3: Mirem les piràmides, no? I es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada també sobre això, i m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
2: Clar.
3: Però tu...
2: Faig una altra pregunta. O sigui, el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal.
3: Com sempre.
2: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordón, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarragoviva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com. Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i els dius, per què serveix una piràmide? I al final, com que sempre en surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park és, són unes oficines que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
3: Està borrada.
2: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom com en el seu dia el senyor Keops. Keops. Keops ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
3: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
2: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça, que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat,
3: sí,
2: jo crec, coneguda.
3: Sí,
2: és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
3: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això, els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, hi donarem veu avui. Sí, sí, Keops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
2: Que carai és, no?
3: I és que monos! Almenys com ens sabem algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta. No,
2: clar. Sí, sí,
3: és molt xulo.
2: És molt xulo. És, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
3: Com els d'ara, que fan...
2: Ara que vas construint... Bueno, jo dic que són com... quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no?
3: Sí.
2: Vinga, que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització, quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients, hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza, perquè si no la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població, m'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, a aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que com nosaltres estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
3: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apel·lo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
2: És que si parlem amb gent que que està malalta, o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
3: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals, eh?
2: Bueno, forma part de la vida, però és bonic, és molt bonic, és molt bonic.
3: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però no podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
2: Ai, sí.
3: Ai, sense parlar de les dones.
2: Aquí m'agrades molt.
3: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
2: No, sí.
3: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
2: Sí, sí.
3: Però tu ens poses un bon exemple, jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
2: Hatshepsut. Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire la deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les 5 dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no? 3.000 anys i cada cop i volta apareguin 5 dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal? Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, però nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt. I per tant, que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders, com Cleòpatra o com

0: Però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar? Va poder ella, com a faraó, que tenia tots els poders, els 5 poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo, per als temes dels estudis de gènere? El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar. Però us diré una cosa, sabeu quina serà la notícia? La primera dona o a l'estat espanyol o a Catalunya que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser aquesta la notícia.
1: Doncs anem pel camí, perquè com que no n'hem tingut cap...
0: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
1: No, jo tampoc.
0: Això també ho tinc jo, molt clar.
1: A mi m'expulsarien el primer dia.
0: Ui, a mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys, no em votaria ni ell, imagina't.
1: I per votació? Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar, no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
0: Clar, són casos excepcionals. Sí, va quedar, perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro.
1: Però clar, la més coneguda, tu has dit un nom que
0: ai, sí.
1: Que és Cleòpatra.
0: La Cleòpatra, sí,
1: aquesta
0: la setena...
1: Que aquesta lista,
0: sí, que està esplèndida, la pel·lícula.
1: Sí, però segur que no s'assemblava gens a la pel·lícula.
0: No, segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim, de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda i per ser polític jo crec que has de saber parlar i molt bé, eh? Diuen que tenia una veu molt greu. Perquè, i això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de, amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia. Una noia que era universitària, havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa es permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, Bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo perquè ja som amigues, de tant que l'he estudiada, la Cleòpatra...
1: T'he sentit com ella.
0: Sí, se m'escapa, o tu Tutankamon li dic tu, perquè era

0: nen, llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
1: Ja m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí, ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres en anirem a fer un vermut ara, eh?
0: Ah, això et sembla fantàstic.
1: És meravellós, eh? Sí. I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
0: Oh, que bonic, és que bonic. Ben cert, visca Tarraco Viva.
1: Cada Tarraco Viva pensarem.
0: Cada Tarraco Viva conec a gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
1: També és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt maco.
0: Això és molt bonic, i tant.
1: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, més a més.
0: Que bé.
1: Que el llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
0: Tant de bo. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, jo ja no me recordo, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera a tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim, que és molt divertit tot plegat.
2: Sí. Bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? I, bueno, és un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental, també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no?, que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no?, i van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques?
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudia molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no?, si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer. Vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no?, els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat, en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim, els meus. Això ja no existeix.
2: Sí, no, què va. Què va,
1: jo n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella és molt de... És un personatge molt dels xacres, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare, la seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra, doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no?, d'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ell el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa a tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí.
1: És tot un person, eh?
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una a cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu ho has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor... Parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així, doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no?, que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no?, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: És que, esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no?, de si podem obrir una relació o no, de si, no?, si l'altra persona ens pertany o no, i això, i l'altra, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no?, en el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no? I bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs, també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no?, que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No.
1: No l'has deixat respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No. Ja veureu tota aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la Rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I... Sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, eh? Jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint anava posant-me les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... sí, i ho mostres sí. amb els personatges, suposo.
2: Sí, sí, sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí, sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa. No es pot comentar. Però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
2: Doncs, val?
1: M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. M'ho diuen, eh? M'ho diuen, ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, rius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes, t'esperes mil finals, però no concretament aquest, i aquesta part de l'entrevista m'agrada perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí. És bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, exacte, és un animal que sol no pot sobreviure, ho fan per sobreviure això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar, va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu... és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no? Sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que som més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem... Jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo la gent que conec que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres... I he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un i hi ha gent que hi empatitza, que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... És el final, un gran final.
2: Que bé, gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però estic molt contenta i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi. Eh? Sant Jordi fa connexió.
2: Sí, sí, sí, i tant. L'opinió del Genís no és la meva, que quedi clar.
1: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
0: És hora de tancar el calaix. una setmana més, ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 4 de la matinada.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Fórmula Rubí, clàssics.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, tothom té ganes de vacances,
2: ai,
1: em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o al final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però sí. El que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema...
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan molta menys gent i surt tot més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'hem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
1: Sí, sí.
2: Tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso al carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem Vinga. De la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta
1: sí.
0: l'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquest de 8 estrelles,
0: el
1: eh?
0: El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara
1: posarem...
0: la butxaca, Roger.
1: Ja ens hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull, no jo ja estic res. Retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de quan sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients
1: sí.
0: vinguin a conèixer l'Empordà
1: sí,
0: mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe, tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: En el... Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre,
1: va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí,
0: vinga,
1: sí.
0: doncs,
1: va.
0: Al prop del mar. Clar que sí, vigila amb les gavines, que es caguen a sobre.

0: sí, està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina? Deixem una estoneta així a la tombona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xuli. Farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: I també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, riells, passant amb el pàdel,

0: i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar i xof, i ets a l'aigua.
1: No. Anem amb caia, que anirem més segures i sí, sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí, sí, sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo. Hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant de l'Empordà.
0: A Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes.
1: Ah, sí.
0: Que hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè està, és sí, zona protegida. Però aquí tenim el Port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat.
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. Te n'has anat a Nàrnia, a Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé, eh?
0: Sí, sí. Després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, sí? Ensenya'm, ensenya'm.
0: I per què no hi anem amb bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que l'ho d'aparcar...
1: Va, sí, que l'escala anar amb bicicleta està xulo, també,
0: i aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar pel carril bici. Què miraves
1: jo a la dreta? Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, clar que sí, la gavina, que sí, no sé què, que sí, saludant-nos al carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som, avui quin dia és, dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sí. Sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què
0: ho sé.
1: És dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
1: Home. Si tant...

0: que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre.
0: Oh.
1: I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja estem així, perquè aguantarem això.
0: És que és una mica el que té l'estiu a la Costa ja, Brava, ja, eh?
1: Ens hem deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem cacanons.
0: Que, per cert, Ai, sí, quina son.
1: Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: A on? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: hem
0: eh?
1: De parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que
1: no,
0: els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir. Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, va, va, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera, ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no ens pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem a, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no, no, no, no, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí,
1: a veure si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli,
0: eh? L'encanta,
1: el
0: brilli-brilli, la Roser. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi han aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec... I ja estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia, fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, sí, que se'ns vegi, que se'ns vegi. Eh?
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem així... també, tot.
0: A tot.
1: Mira, una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: crema
1: també.
0: Crema protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, que si no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt, eh?
0: Sí?
1: Massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja. Ui.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, a mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit i no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust.
0: Has vist?
1: Jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Jo, mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot, eh?
0: I a part és que és divertidíssim, perquè fixa't, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat i aquí, amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
0: Oh, sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
1: Ja, però és que res de vermell, tu has anat directe a morena, estàs feta una morenassa,
0: és que
1: eh?
0: Jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
1: Ai, la tia, anda, que no saps.
0: És que aquest any vull estar morena.
1: Però morena, com la Marina.
0: Com la Marina.

0: Que, per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga, també lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de Benico, Benico, Chiringuito, Chiringuito. Anem un Chiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira, però... te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el Bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... Oh, ja donarem a l'abast, Cristina, amb el dia que ho portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat,
0: el recordaràs.
1: Això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuito una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà les ruïnes d'Empúries, és molt maco,
0: tot està allà,
1: eh?
0: Vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito,
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito. Va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.

0: les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, també em costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara així? Potser alguna cosa per picar, no farem pas
2: alguna cosa? Home, algú... que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna cosa
1: patates
2: així.
1: Patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rosa, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, demoramos. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus?
2: Aquesta senyora que ho explica bé, això?
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, pues calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Roser, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra. Que ja no queda ningú?
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre un geladet...
2: Mira, cal...
1: Una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina...
1: Ara
2: no, ara anem a ballar.
1: Ni gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Home, sí, eh? És que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens agraden.
1: Home, és això, l'estiu. Sí, sí, són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure...
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh? Anaves
1: és que
0: bevent.
1: A mi m'acusa de seguida, eh?

0: Xa. Cristina, vosaltres xevetxa.
1: Jo crec que necessito anar a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xevetxa o no?
1: Entre el sol, una altra.
0: Un ketchup a la cabeça, una altra xevetxa.
1: L'última ja dormir, però, eh?
0: Va, una altra xevetxa i
1: sí,
0: ja està.
1: Sí, eh?
0: Va, ketchup, ketchup, que baja, que baja. A dormir. Vale, va.

0: tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre y hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa amb aigua freda,
0: espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Oi, per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí. Home, sí. Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, no, no, sí. Ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? I m'agrada molt el Nino, Nino, Nino, jo, Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et deia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que ens ho vam passar. I era un domingo en la tarde.

0: ens ho vam passar tan bé. Ai, bé, sí. avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga,
1: i artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts.
1: Ja t'estàs animant massa, hem dit que anirien relaxats.
0: És veritat. No, i a part, que avui a la nit fan havaneres.
1: Ah, això sí, un bon cremat. Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador.
0: Per la vella lola. Mira, que t'acorets de mar.
1: Vinga, va.

0: Cubetes, m'encanten, eh?
1: Ai, sí, som
0: quina cantada aquí, canten en dos grups,
1: bé.
0: Home.
1: Sí. Cristina, que... tu saps que això estem... s'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Bé, esclar, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar
0: ja.
1: I demà hem d'anar a treballar. I és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: eh, que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
1: sí.
0: de tornar-hi, eh?
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i bon
0: a tu i a tots, eh?
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Sí, bé, ja farem un altre, eh? Perquè hi ha molt a veure
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I res, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies,
1: adéu. Adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios.

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
1: Són les 6 del matí.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a l'últim Inspira't d'aquesta quarta temporada aquí a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Últim programa abans de deixar que la vida ens passi una mica més lentament. L'Estelma i Lluís de la ràdio preparades per parar motors.
1: Perquè quan arriben les vacances també arriba aquella manera de mirar el món amb més calma, amb més tendresa, amb més espai per tot. Hem compartit històries, converses, silencis i també respiracions. I avui, abans de fer aquesta pausa tan necessària, volem recordar que inspirar és un gest senzill. Escoltar, sentir, deixar-se tocar per alguna cosa i recordar-vos que per nosaltres estar amb vosaltres cada dimarts és un viatge molt especial i molt inspirador. Comencem.

0: La nostra convidada d'avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has sortit?
2: Encara estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament en aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, depèn del cas, doncs anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Cuca, sí, fes tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si hi estem a sobre?
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant, anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un amb la ferida del rechazo, l'altre d'abandonament, l'altre la por a exposar-se, l'altre la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, doncs, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què, sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes, o vols treballar amb mi o no vols, i ja està. O sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: El que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor... O sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... Sí, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, que, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De Relación a ti, Círculo de Integración, Despertar, Evento Presente, Relación a ti. O sigui, quines opcions tenen els nostres oients a partir del setembre amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi o si és massa o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa... Tens aquella por de... Uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relación a ti, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I...
2: Entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més aprofunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient és que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent, potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directe, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners.
3: Sí.
2: Em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no? Per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus, o sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa,
3: ves cap allà
1: i fes-la.
3: Ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs
2: aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, molt, això sí. Ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvien una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Aida, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot. Perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa, és que clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Molt gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí,
3: no
1: sí, tens sí.
2: La vida jo crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, perquè és que ara estàvem traient el suc de l'Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, eh? Les entrevistes tu, que comencem una mica amb
3: ralentí.
2: Tu
3: busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra. Eh?
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà doncs, escriurem un missatget o el telèfon també. El teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop van aniran a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer. Gràcies.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, tenen té algun cert de Madrid. Ara no tenim temps de
2: doncs,
3: que
2: ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat de Barcelona. O sigui que podem compartir a veure que, com
3: ho has
2: viscut.
3: Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Saps de punta una altra vegada, l'Inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Hem parlat de comunitat amb l'Aida Barrientos i, com no podia ser d'una altra manera, continuem parlant d'aquesta paraula tan meravellosa que és comunitat, de crear sinergies. I durant tota aquesta temporada hem tingut la nostra estimada Carmen Talavera del Club Boutique Más Chulas que un Ocho, que no podia estar, no podia faltar avui aquí al programa.
1: Avui no podia faltar.
0: Carmen, benvinguda.
1: L'últim programa.
0: Què tal? Com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta de tornar aquí, que us trobo a faltar quan van passant els dies i no ho torno. I avui molt contenta perquè porto també una persona molt xula, més xula que un ocho.
0: I què? Aviam, presenta'ns, que jo la veig aquí. Jo tinc la sort ja que jo ja la conec. Però els nostres oients i la Carmen no saben qui és.
2: No, doncs... Jo no hi he llegit res d'ella, eh? No.
1: Doncs és Montse Pujol, és la directora del coworking més xulo de Barcelona i del món mundial. Es diu Wico Community Business en Barcelona i és on tenim la nostra seu xula del club. O sigui, el Club Ocho té allà la seva seu, ara tenim un despatx per compartir entre les sòcies i estem encantades, estem en família, estem en comunitat, estem connectant tot el dia i ens estem divertint, que això sempre és el que diem, que el club és sobretot la vida de divertir-se i de passar-ho bé, perquè és la manera millor que tenim de treballar i de fer-ho tot, la vida.
0: Que alineat ha estat amb la primera entrevista, el que ens espera ara. Montse, benvinguda, Montse Pujoles.
3: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, primer, jo per començar vull saber, perquè donem per fet que molta gent coneix el que és un coworking. Què és?
3: Doncs mira, el coworking és un concepte que ja fa molts anys que funciona, que en principi, si ho posem molt simple, seria uns espais compartits on podem treballar i que hi ha diferents persones que van allà per compartir l'espai de treball, però realment quan tu coneixes el que és un coworking no té res a veure amb l'espai. L'espai és el de menys. Diguem que l'espai és el que necessites, però després el coworking és igual a comunitat, no? En el qual, abans que estava parlant l'Aida, pensava, ostres, hi ha moltes coses de les que està parlant l'Aida que surt també dins del coworking, perquè és comunitat.
2: Quins avantatges, Montse, ens ofereixen aquest tipus d'espai? Així, si ens endinsem pensa en un coworking en concret.
3: Doncs mira, el coworking al final el que pretén és crear un espai on realment estiguis molt còmode, que nosaltres diem que estiguis com a casa, la idea és que realment estiguis molt còmode i que vagis allà a treballar, perquè nosaltres treballem moltes hores

0: ho he resolt, o he tingut que parlar amb tal, i això ho comparteixes i la gent vas aprenent, no? O sigui, amb aquestes converses vas aprenent. Doncs una mica la idea és aquesta, la comunitat.
1: I ara parlem de comunitat, és una cosa que és clara, però tots aquells que tenen són emprenedors o tenen un negoci, aquesta forma de comunitat de la que portem parlant tota l'estona ajuda a créixer el teu negoci o el teu projecte personal?
0: Sí, jo us explicaria. La persona que ve a buscar un coworking, el primer que busca, lògicament, és un espai que li sigui més o menys còmode i adient per a la seva activitat i preu, no? O sigui, una mica quin espai és, l'espai, la localització més correcta, l'espai més o menys m'agrada i el preu m'encaixa. O sigui, aquestes tres, diguem que és o bàsic, no? Normalment, quan tu agafes un coworking, hi ha un estalvi econòmic, perquè tu al final dius hi ha una infraestructura en allà que si la tinguessis que pagar tu sol seria impossible, però com la comparteixes amb els altres usuaris, pots accedir a sales de reunions, a un servei de recepció, a una sèrie de serveis que realment et surten molt, molt més econòmic que si ho tinguessis tu sol, no? O sigui, aquesta és la part, diguem, inicial, no? O sigui, diguem que això és la part que necessàriament has de complir per tenir aquest usuari. Però una vegada fet això, és veritat que jo moltes vegades ho dic, jo quan una persona entra per la porta del coworking ja sé si li agradarà o no li agradarà, perquè quan traspasses la porta o t'encaixa o no t'encaixa. O sigui, hi ha com una vibració, un aire, no? Una energia que dius, ostres, ai, no? Com a mínim m'interessa, m'agrada, vull saber més. I si no és el que no busques, de seguida ho notes, perquè potser pues, no és el que buscaves, no?
1: També parlàvem abans que també és un centre, o sigui, el teu en particular es pot llogar per hores. O sigui, que aquelles persones que estan per la ciutat i de repent s'han de trobar amb algú, amb una, que això em sembla superinteressant.
0: Clar, o sigui, mira, nosaltres tenim molts clients que lloguen per hores pel fet de dir, ostres, potser no són de la ciutat de Barcelona, però són d'altres zones de Catalunya o inclús de l'àrea metropolitana, però que tenen, potser, una reunió amb un client o amb un proveïdor a les 9:30 del matí i la següent la tenen quasi al migdia. Bueno, un normal és que se'n vagin a un cafè, o sigui, quan acaben la primera reunió, se'n van a fer un cafè i tal, van fent hores, es posen allà amb un portàtil, fins que arribi la següent d'això. Això, quan passa molt sovint, és un desgast terrorífic. Dius que ja no tinc ganes ni de prendre aigua ni de prendre cafè, o sigui, no estic còmode, no estic tant. El fet de poder vindre a un coworking, ostres, dius, vale, tinc 2 hores o 3 hores, abans no tinc la següent d'això, vaig al coworking, llogo un espai durant aquestes hores i treballo, avanço molta feina. Quan arribo a casa al vespre, ja tota aquesta feina la tinc feta. En el bar o en això, no has treballat igual, o sigui,
1: la productivitat...
0: Exactament, la productivitat no té res a veure. Llavors, quan això passa sovint, home, et compensa molt, a part de que és un lloc agradable, que si a més vens sovint ja comences a conèixer tothom, no?
1: O sigui, és que de fet en el coworking, bueno, jo vaig estar fa poquet, que la Carmen em va convidar, i hi ha molts perfils diferents dintre del teu espai.
0: És una torre de Babel total. És una torre de Babel perquè hi ha moltes activitats molt diferents, inclús tipologia de clients, perquè hi ha empreses multinacionals que tenen un equip a Barcelona que està amb nosaltres, amb moltes microempreses o petites empreses que tenen equips petitons, que tenen allà el seu despatx i que allà estan ocupant doncs, el seu despatx a tots els efectes. Després hi ha professionals que, bueno, potser són un o dos en l'equip i que comparteixen espai amb altres persones i tal, i doncs hi ha de tot, o sigui, hi ha advocats, psicòlegs, wedding planners, hi ha persones de tractaments capilars, hi ha capital venture, hi ha bases de dades, anàlisis de mercats, és que hi ha de tot.
1: Clar,
0: hi ha
1: economistes,
0: coaches,
1: però hi ha de tot. Parlant d'aquest grup de gent que podem crear sinergies, clar, aquí pots fer sinergies de mil maneres.
2: Una xarxa.
1: Clar.
2: Una
1: xarxa, clar.
0: I al final, les sinergies, moltes vegades pensem, les sinergies, per exemple, si estic en el ram de la construcció, doncs seran amb gent de la construcció, però no és així, o sigui, realment la sinergia és en la teva vida i tu, la vida és molt extensa, o sigui, tens una vida professional, tens una vida personal, tens aficions i a lo millor en allà, a lo millor estàs parlant d'algú i resulta que és algú pels teus fills o per algú de casa teva o a lo millor és per un viatge que vols fer o que tenies per fer i tal i resulta que en allà, o sigui que al final hi ha mil coses que es comparteixen allà, que moltes vegades són professionals, lògicament, moltes eines ara amb la IA, que estem tots amb les novetats continus, continus, continus, que és molt exigent.

0: tal, doncs pues bueno, ah, jo he provat això, ah, però pues jo he fet això, saps? O sigui, llavors, totes aquestes coses, dius, ah, doncs pues, et vas com culturitzant també en aquestes coses, dius, a vegades hi ha eines que no em fan falta en aquests moments, però també està bé saber que coneixes.
1: Clar, parlar amb gent amb diferents llenguatges,
0: exactament.
1: No? Perquè al final és quan tu dius... Si no ho parles, no descobreixes més coses.
0: No descobreixes. Descobreixes coses que potser dius, ostres, fins ara no sabia realment. O sigui, m'estàs descobrint coses que no sabia ni que es podien fer o que no... Com...
1: I esteu ampliant, no? O he vist que teniu... Perquè l'espai cada cop és més gran.
0: No, no, hem anat ampliant, sí, sí, contínuament.
1: I
0: sí,
1: això
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Promet?
0: Bueno, això estem, sí, sí, la intenció
1: sí,
0: és...
1: Sí, que tindrem que tornar a convidar ben aviat perquè ens expliquis novetats?
0: No, no, la veritat és que sí.
2: Ja jo està buscant sí, exclusiva sí, sí, sí, la sí. Cuca Fernández.
0: No, però, no, és veritat que nosaltres...
2: És o sigui, que no l'educo.
0: Nosaltres vam començar fa 10 anys i vam començar amb un despatx. La veritat és que el despatx va funcionar bé i de seguida ens vam quedar curts. Llavors, de seguida vam agafar un altre espai per ampliar. I és que acte seguit ja vam agafar un altre, i hem anat ampliant a la mateixa finca bastant, i després en un altre també, en un altre lloc. Durant la pandèmia ens va agafar bastant fort, perquè realment vam estar molts mesos que no podíem treballar i tal, i un dels centres els vaig tancar. Però vaig tindre la sort que bona part dels clients que tenien allà els vaig poder ajuntar en els altres espais, que això també és una mica... bueno, els avantatges, no?, de tenir...
1: Sí, que això. També sou una gran família.
0: Som una gran família, o sigui, de fet, o sigui, jo la comunitat nostra... jo estic molt, molt contenta amb com ha funcionat Wico i tal, perquè realment, dius, el fet de tenir els mateixos clients, hi ha molts clients que van començar fa 10, 8, 9 anys, i continuen estant amb nosaltres. Vull dir, per mi és com l'èxit absolut de que totes aquelles persones, i n'hi ha molts, o sigui, després han anat incorporant fa 6 anys, 7 anys, i s'han anat incorporant, però hi ha molta, molta gent que és clients fidels.
3: Al final són com companys de feina tots, vull
0: sí.
3: Dir que són diferents empreses, diferents clubs, diferents associacions, diferents totes les...
0: Exactament.
3: Això que ha dit la Montse, però al final ens trobem i dic, pues mira, som companys de feina i això també, el tenir companyia i no treballar sol, això és molt,
1: clar,
3: és molt important.
1: El networking també es fa a la cafeta. Bueno, que teniu cuines.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: El networking també es fa aquí, no?
0: Totalment. Sí, jo t'ho dic, que les grans idees de negoci o les idees no, normalment no apareixen en una reunió, apareixen en el cafè més... O sigui, en aquell moment
3: sí, no.
0: Que no penses, que no estàs buscant res i que és una conversa que ni...
2: Que està fluint,
0: està
2: no?
0: Fluint.
2: Està fluint.
0: I en aquell moment... apareixen idees brillants, sinergies. Ostres, doncs et tinc que presentar, saps? O sigui,
1: és que la Carla tema... i jo, Montse, venim del món de l'hostaleria. Bueno, venim els nostres pares, és que tenim moltes coses en comú,
2: Somos
1: i una és aquesta.
2: Hijas de bar.
1: I a mi, personalment, el meu pare sempre em deia que els grans negocis es feien al bar.
0: Clar.
1: O sigui, que això ve molt al fil,
0: totalment,
1: eh?
0: Totalment. O sigui, t'anava a dir, clar, anar allà, millor impossible, perquè realment és així, vosaltres ho heu viscut, vull dir, en aquelles taules amb les cervesetes, amb el cafetó i tal, anar allà es couen moltes coses, perquè al final és... tens la confiança, tens una mica... Ja
1: et
0: notes,
1: relaxes.
0: Exactament, ja notes que amb aquella persona pots fer coses perquè ja veus que hi ha una sintonia, no? O sigui que totalment...
2: I Montse, jo et vull preguntar a nivell més personal, perquè aquí a l'Inspira també busquem no només projectes inspiradors, sinó històries inspiradores. En quin moment s'ha tacut a tu crear això, crear Wico?
0: Doncs va ser una mica quasi com lo del cafè.
2: Aquí anava, dic, segurament...
0: És quasi com el cafè.
2: Ah,
0: o sigui, de fet, o sigui, jo vaig estar durant molts anys treballant al sector financer, a banca, durant 20 i pico d'anys, i va haver un moment que amb les reestructuracions del sector i tal vam tenir l'oportunitat de sortir i jo vaig agafar una d'aquelles sortides que podíem fer, i llavors jo volia fer un altre tipus de cosa que no té res a veure amb el que vaig acabar fent. Però, en aquell moment, jo era freelance, o sigui, estava jo sola i tal, i vaig dir, jo a casa no vull treballar, perquè no ho havia fet mai i jo sé que la casa se'm cau al damunt, o sigui, jo no puc treballar a casa. Llavors vaig dir, vaig a buscar coworkings, no? En aquell moment vaig dir, vaig a veure on puc pues anar a treballar. I anava visitant un i deia, hòstia, m'ha agradat, no? I he parlat, o que tal. I visitava un altre i pensava, ostres, que xulo, no? I llavors em donava enveja la persona que m'estava explicant o del coworking, realment. I pensava, que maco, no? Perquè en aquell moment ja vaig veure... Clar, jo soc una molt afortunada perquè a mi m'agrada molt la meva feina, perquè el coworking és que és meravellós, perquè contínuament estàs amb gent.
1: I amb gent diferent.
0: Amb gent diferent. I llavors vaig dir, jo vull això, perquè, o sigui, és que em va encantar. Em va encantar el que es respira dins d'un coworking, em va encantar el fet de tindre'n allà tanta diversitat de gent, tants sectors diferents convivint, em va encantar. O sigui, ja em vaig enamorar en aquell moment de què és el coworking.
1: I ara, Montse, parlant una mica d'aquestes sinergies, què t'ha portat a tu formar part del club de Más Chulas que un Ocho? Bueno, tant per la teva feina com perquè tu ets una dona emprenedora, llavors també jo crec que tu ets una dona inquieta, no? Què t'ha portat el formar part d'aquesta comunitat?
0: Bueno, jo, amb la Carmen, ja ho sap, ni tinc passió, perquè és veritat que quan la vaig conèixer, de seguida vam tindre com una sintonia, perquè ella és una connecting people total, o sigui, és una persona molt connectora, o sigui, i llavors ella té aquesta visió com molt desenvolupada, o sigui, ella no té coworking, no tenia en aquell moment, tot just començava amb el club i així, però tenia molt clar la importància de les relacions humanes, de la connectar gent, de l'acompanyament, que creix en la persona quan està acompanyada d'una altra. O sigui, jo vaig aprendre molt de la Carmen perquè ella com que m'ho expressava i pensava, ostres, és que és ben bé, o sigui, m'agrada molt com
3: el propòsit de vida, final,
0: el propòsit d'aquest club.
3: Sí.
0: I al final, doncs, bueno, ella va crear el club, jo ja vaig dir, jo, vamos, la sòcia número 1, vull dir, així, des del moment 0 vaig voler participar de tot el que ella proposava, i és que en té molta similitud, o sigui, el coworking i el club
3: total
0: té la mateixa propòsit, la mateixa Exactament. Filosofia, o sigui, realment és una mica, jo crec que t'ha d'agradar la gent. Jo quan escolleixo algú perquè treballi amb mi en allà els coworkings, pràcticament el número 1 és t'agrada la gent, perquè si no t'agrada la gent ja no cal.
3: Està clar.
0: No hi ha cap altra habilitat que puguis tenir si aquesta no t'agrada gent, no? I això és superimportant. O sigui, realment és aquestes ganes de conèixer la gent, aquesta inquietud de conèixer, però amb la conèixer sa, de què fas, com us fas, no? I saber, i damunt, i de l'altre, i connectar la gent. I això és que la Carmen és que és brillant, no? Dius, i no coneixes sense aquí? Pues te tinc que presentar. I això a mi m'encanta.
2: I ja ho fa de seguida, no? Perquè
3: té
2: aquesta
3: espontaneïtat. És espontani. També haig de dir que la Montse sempre em deia, però és que això és el teu, tens que fer això, tens que fer l'altre. I jo, això que dèiem abans també, que bueno, pues sí, tu vols dir, jo, però això no és un negoci, això no és que...
1: Perdona, però... Carmen, jo vaig estar l'altre dia amb tu, que em vas presentar al coworking, vaig visitar, i en aquell moment va aparèixer com 3 o 4 persones, i amb sí. res, en 10 minuts es va generar ja unes sinergies que sí. jo vaig dir, però això què és?
3: Sí, eh? Pues això.
2: A mi m'agradaria saber anècdotes i sinergies d'aquestes que hagin sorgit. Si a tu, Montse, o a tu, Carmen, us ve alguna sinergia al cap realment que digués, ostres, a partir d'aquí va sorgir cosa.
0: Bé, nosaltres, dins del Wico, n'han sortit moltes. O sigui, de gent que ha col·laborat amb altres persones que no es coneixien de res, s'han conegut en allà, i han fet feines importants. Hi ha molts que han mantingut ja una relació estable, laboral, de col·laboracions estables i tal, i hi ha moltíssimes, però moltes, perquè clar, tu penses que tinc en el seu moment desenvolupadors web, copywriters, wedding planners, tractaments capilars, és que saps, estudis de mercat, és que hi ha tantes coses que hi ha algú que necessita alguna d'aquestes coses.
2: Jo t'anava a dir, a veure com connecto el tractament capilar no amb un estudi de mercat, però segur que pot sorgir.
0: Clar, no? O a nivell personal, de dir, escolta'm, que el meu marit tindrà a veure perquè té no sé què, però si ja està.
2: Algú
0: o sigui,
2: que conec.
0: Clar,
2: sí,
0: dius, desenvolupador web, o hi ha persones que estan pues, fent temes de branding, etcètera. Pues, quasi bé tots els professionals necessiten aquest tema. O sigui, que al final dius, ostres, hi ha moltes sinergies. Han sortit moltes... Carmen, que sortiran,
1: Jo us faré una recomanació, un alto en el camino, perquè avui hem d'acabar el programa d'una manera diferent.
2: Vinga, a veure, què ens portes?
1: No vull acomiadar la Montse ni a la Carmen encara, perquè jo crec que la millor manera és que quan marxem els diem adéu fins a la cinquena temporada.
2: Sí, però recordem. Això no ha arribat. Ara ens vol sorprendre.
1: Però us vull sorprendre, perquè avui... demà hi ha una cosa que passa aquí a Barcelona i us vull explicar el que s'està preparant, ¿vale? Parlem d'una banda, una banda molt especial, que bueno, el seu gènere seria de pop-rock eclèctica, però la seva, el seu valor diferencial és que és una banda inclusiva. Amb més de 10 anys de trajectòria, el seu tret distintiu és la presència d'un grup de coristes en situació de discapacitat intel·lectual que aporten una energia única i converteixen el projecte en un espai de música, diversitat i transformació. Van néixer d'una iniciativa, Música per a la Inclusió, i han publicat ja 5 EPs i s'han consolidat com una proposta que combina sensibilitat, força i aquest compromís amb la inclusió. Jo els vull donar la benvinguda avui perquè ells mateixos tenim a l'Artur Fernández que ens expliqui, un dels components de la banda, o director, no sé, ja ens ho diràs tu.
4: Sí,
1: perquè ens expliquis,
4: cantant,
1: que esteu muntant. L'esteu liant gorda,
4: Doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per donar-nos la possibilitat de parlar del bolo. Doncs sí, a veure, és el cinquè disc, que com bé dius, ja pensàvem que quan fèiem 10 anys, que ho vam celebrar també l'Udegas, ja tancàvem una etapa. I mira, doncs tornem a presentar un nou disc, un espectacle doncs, que ha anat evolucionant amb els anys. Primer, teníem, doncs, com bé has dit, no? Som una banda de pop-rock que ens agrada definir-nos, no?, com eclèctica, inclusiva, doncs, perquè tenim la particularitat que comptem amb coristes, persones amb situació de discapacitat intel·lectual i també, doncs, motriu física, que ens fa, doncs, aquesta particularitat, no?, diferent. A nosaltres per això no ens agrada parlar només d'aquest aspecte, sinó de cançons, de música, d'art, que després, quan vas a un concert, atines o dius, ah, mira, doncs també tenen aquesta característica. Ja fa molts anys que estem en el circuit, gràcies a comptar doncs, amb la Productiva Records, a la discogràfica i després doncs, amb l'Aixopluc, no?, de l'Associació Música per la Inclusió.
1: Artur, jo avui tenim molt poc temps perquè avui ja és un dia d'emocions, un dia que acabem temporada i aquí ja no podem estar ja més amb més ganes de que arribi ja setembre i tornar a començar perquè ens encanta, perquè cada viatge és, o sigui, cada entrevista és un viatge. Però per parlar de punts de fuga, el que passarà demà a l'Udegas, què pot trobar, parlem d'això, què pot trobar els espectadors demà en aquest espectacle?
4: Doncs mira, veuran els que ens han anat seguint, no?, durant aquests anys, farem, evidentment, les cançons doncs, clàssiques, no?, que hem anat fent de clams, però amb aquest punt diferencial de presentació d'aquestes doncs, noves cançons, el cap... És un disc doncs, que qui ha anat escoltant clams és molt més, és més introspectiu, més calmat, més reflexiu, no?, que fa que també doncs, haguem intentat donar la volta a altres cançons doncs, que ja teníem. Té, bueno, és un fil conductor que segueix, no?, sobre, a vegades diem doncs, que és... Aquest moment doncs, d'aturar-se, de pensar, de reflexionar, no?, que amb el dia a dia fa que perdem aquesta essència i no ens aturem, no?, a vegades, amb saber doncs, qui som, què volem i on volem anar. No?
1: Doncs jo només em queda, Carmen, convidar... Hem de tenir clams aquí a l'estudi, o sigui que, Artur, necessito que et comprometis sí, que estareu aquí a la nova temporada.
2: Enviem un clam al cel.
1: Sí.
4: Estarem, bueno, encantadíssims, encantadíssimes, i tant.
1: Acomiadarem avui el programa, haig de dir, per si has de marxar de la videotrucada, amb el tema musical, ara et toca a tu. O sigui que si et vols quedar, acomiadarem també les nostres convidades i bueno, no, la nostra proposta per a aquest acomiadament és la més especial que podíem tenir avui. Què et sembla?
4: Doncs moltes gràcies, i tant. Un plaer.
1: Moltes gràcies, Artur.
2: No hem parlat d'on anar a aconseguir entrades.
1: Oi, sí, molt important. Pere, molt bé, companya.
2: Ara et paro jo,
1: Molt bé,
2: a veure, companya. Perquè demà tenim l'estrena, demà 1 de juliol, a l'Udegas, hem dit, a 8:15, 8:30, i on comprem les entrades?
4: Bé, les podeu trobar a la plataforma, no?, a Entradium, que ja entreu a la mateixa web de l'Udegas, o si demà mateix doncs, podeu anar a l'Udegas i ja mateix doncs, agafar l'entrada. Està previst doncs, que això, cap a les 20:30, no? Doncs, sí, també dir que per les 300 primeres entrades o hi ha un obsequi que, bueno, ja l'explicareu, perquè ja l'explicarem,
1: sí,
4: però sí que
1: sorpresa.
4: Té ja el detall, ja el detall de que les persones que vinguin al bolo podran escoltar en primícia el disc que sortirà després al setembre, o sigui, qui vingui al concert ja podrà tenir les cançons.
1: Doncs vinga, tots a comprar.
4: Amb un format sorpresa, al tanto, amb un format sorpresa. Ai, no és el clàssic amb un CD, dones. És un format sorpresa.
1: Tots a comprar entrades, que hem de col·laborar amb aquesta banda tan especial i tan autèntica, que, com ha dit l'Artur, dintre de poc els tindrem aquí.
2: Va bé, així ho
1: doncs,
2: així
1: ho mira, ens queda res, un minut, és que estic patint pel temps, és que no, ja, vull,
2: no
1: vull...
2: No és normal, no perquè vull... estar aquí és com un 10.
1: Clar, és que necessitem més temps.
2: Ara farem omnipresent.
1: Farem un reclam a l'emissora que ens donin més temps, perquè més això temps. No... Montse, que aquest projecte continuï, que continuïs somiant i que continuïs amb aquesta força com a dona emprenedora, que ets una crac. També t'esperem a la cinquena temporada.
0: Doncs aquí, ja, encantada.
4: Felicitats, Montse.
2: Igualment.
1: I a la Carmen, Marxulas que un ocho, que de fet la Carmen segurament avui ho posaran a les seves xarxes, que té una comunitat molt guai de dones molt potents.
3: I també de homes más chulos con ocho a partir de setembre, o sea que t'esperamos.
1: Ah, ja vindràs, ja vindràs. Sí, ja et dic jo que necessitem més temps aquí per acabar.
2: Bueno,
1: Carmen.
2: Bon estiu a tothom i que trobeu molta, molta inspiració allà on
1: Carmen,
2: aneu o allà on estigueu.
1: Jo vull dir-te que és un privilegi estar cada temporada amb tu. Ha sigut una temporada brutal. O sigui, no podíem... Aquell dia que vam començar gravant aquell vídeo dient hem tornat, ostres, que m'emociono de dir lo bo que ha sigut tots els programes que hem tingut, la qualitat de convidats, i bueno, ja podem veure el que hi ha, el repertori que tenim cada programa, i de veritat forma part de l'Inspira't, és una de les coses més maques que m'han passat a la vida, i una de les persones que han influït en això ets tu. Gràcies.
2: Ens estimem molt. I a vosaltres també, inspirats, inspirades. Us esperem al setembre. Setembre ja direm el dia, ja ens anunciarem a les xarxes. Però ara us toca a vosaltres. Ara et toca a tu.
1: I gràcies al nostre Àlex, que no ens oblidem.
2: I no diem res, perquè falten dos minuts i ja ens mira com diem.
1: Sense l'Àlex.
2: Voleu callar i marxar ja.
1: Sense l'Àlex no seria possible, que ens aguanta cada programa.
2: Quina paciència,
1: Àlex. Àlex, t'estimem. Bon estiu a tots. Adéu, adéu.
3: Adéu.
2: No volem marxar.

0: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques. Però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-lo el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món, segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet, perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etcètera, etcètera. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: no ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais. No?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà i, de qualque manera, em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu. I com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme érem pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. Per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra. No? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, què significa ser turista. No? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme, i si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informo abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig, és a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera, al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més doblers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns. No? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys, te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir és que jo vull viure a la meva ciutat o jo vull viure a la meva illa o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més sóc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat en els quals no he viscut,

0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
1: Saps què passa? Que hi ha una cosa super perversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no? I aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
1: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per que nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament.

0: realment això en fa 22 anys, com hem dit, que vam menjar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que, les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xanfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer els nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
0: Sí, els valors, alguns valors de Xanfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xanfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xanfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xanfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com Xanfrà, en un barri com el Raval?
0: Bé, Xanfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xanfrà, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que, malauradament, sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
0: Absolutament. A Xanfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que Xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs arreglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí, això em fa una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola, som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
0: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
2: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
3: Puta!
2: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
3: La que tot ho xerra!
2: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara, colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
3: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim. No? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, doncs, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa o perquè ens ha quedat petita o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Mm-hmm. Es crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: canto.
1: Les efemèrides. Dia a dia. Actualicat.
2: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. Idò, sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé. I el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatrois publica el seu darrer disc, Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major. I l'11 de juliol de 1977, neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mar, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sofi, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part, després, tot un equip darrere de gent que... tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment. Ara ho explico. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que a més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa blusant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, bueno, mos feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet, i nosaltres pensàvem que teníem... no es deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que mos va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estàvem preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, mos va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar aquell lloro perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor. I vàrem pensar que nosaltres, com a Capella, som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també, com a grup vocal, aquelles veus que estimam, els de fer impròpies, els de intentar arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens vàrem sentir com a molt identificats. I pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Son Carabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat 2 voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que de Miquel Laboa. no sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tants anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pel·la després d'anys de veure molts amunts a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrover, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'auditori, em coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus a Morgan, no? Veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que hi ha participat. La part del disseny i les il·lustracions, per jo és preciosa, l'ha fet una Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi hem posat com molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: el grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament.

0: amb Antonio Canales, bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vam anar també al Festival de Leipzig fa uns anys i en el Grande Haus, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada, la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vingut a Girona, amb Barmestàs, a Sala Ludegas, a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes, per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. I bueno.
1: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
0: Aquesta és l'idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però, bueno, estem fent calendari de gira. El que passa que, com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple, aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després faran també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguen presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
1: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Juïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detallets, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastora, els antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també, Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 10:15, els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, en diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
0: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda, nou festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola Bruna i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
2: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa perquè al final és la manera de connectar amb els d'aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
2: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és algo que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
2: Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
2: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
2: Per mi, Cabells al vent és un disc d'això, una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
2: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
2: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'estiu amb alguna noia, crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó, i mira, quan vaig pensar en la Victòria ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant, i la veritat és que bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: Doncs ha estat enregistrat a la planta del mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor, i ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si, o sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
2: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet, amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo, perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
2: Tant de bo que sí. Merci.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona és precisament els que estan al voltant d'aquest incendi. Es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees, continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular amb focus secundaris i perquè avui comença l'onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
2: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
1: Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el que, segons diu Turisme, d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés a veïns. A més, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi i el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I al fil de tot això, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. I malauradament seguim parlant d'incendis perquè n'hi ha un altre, en aquest cas a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà de Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 8:15, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est, direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en un to de testament artístic. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se ahir a la contrarrelotge celebrada pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa, amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa número 2137, corresponent avui diumenge 5 de juliol de 2026, tot escoltant a la Cobla Mediterrània amb la interpretació de la sardana Ginjolejant del mestre Lluís Alcalà.

0: Per la cobla Mediterrània, amb en Lluís Alcalà com a tenora solista, acabem d'escoltar la seva sardana Ginjolejant.
1: Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar aquest matí. A les 11, a Os de Balaguer, al monestir de Santa Maria de les Avellanes, trobada sardanista de les Terres d'Urgell, i prendrà part la Cobla Marinada. A les 12, a Girona, a la plaça de Pere Calders, a Can Givert del Pla, amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Maçanet de Cabrenys, a la plaça Major, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. A 1:15 del migdia, a Guissà de Bany, als Jardins de Can Coll, ballada amb la Cobla La Moreneta. A la tarda, a partir de les 6, a Ordino, a Andorra, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 6:45 de la tarda, a Besalú, a la plaça de la Llibertat, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Flaçà, a la plaça del Carrilet, amb la Cobla Els Rossinyolets. A Hostalets de Pierola, a la plaça de Cal Figueres, celebració de la 25a Festa de la Sardana, i prendrà part la Cobla Catània. També a les 7, sardanes a Girona, a la plaça de l'Assumpció, Festival Undarius, ballada amb la Cobla La Flama de Farners. A l'Hospitalet del Llobregat, a la parròquia de Sant Josep, a les 7 de la tarda, concert El So de la Terra, amb la Cobla La Principal del Llobregat. A Polinyà, al carrer de l'11 de setembre, a les 7 de la tarda, ballada amb la Cobla Sabadell. A Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Cobla Maricel. Al Vendreny, a la Rambla, amb la Cobla La Principal de Tarragona. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, amb la Lluïsos Cobla. A 8:15 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, amb la Cobla La Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, amb la juvenil Ciutat de Solsona. A Cervera, a la plaça de la Universitat, amb la Cobla Reu Jove. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la Cobla Vila d'Olesa. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la Cobla Bisbal Jove. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Terrassa, a la plaça de Ricard Camí, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la Cobla Montgrins. A les 8 de la tarda s'anuncien ballades de sardanes a Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Cobla Tàrrega. I a Barberà del Vallès, a 8:45 del vespre, a la plaça de García Lorca, amb la Cobla Contemporània. I escoltem ara una sardana del mestre Carles Rovira i Reixac. És la que porta per títol Única, i ens la interpreta la Cobla Montgrins.

En interpretació de la Cobla Montgrins amb en Conrad Rafart com a tenor solista, acabem d'escoltar la sardana única del mestre Carles Rovira. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 6 de juliol, s'anuncien sardanes a Barcelona, a l'Eixample, a l'ESMUC. Segona Bienal, Jesús Ventura. Serà a les 4 de la tarda amb un concert que anirà a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 9 del vespre, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de la Llotja, ballada amb la Cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la Cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 7 de juliol, ballades de sardanes a 8:15 de la tarda a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la Cobla Montgrins. A Girona, a la Devesa, a la plaça de la Sardana, amb la Cobla Ciutat de Girona. A la Seu d'Urgell, a la plaça dels Oms, a la Catedral, amb la Cobla Vents de Riella. A les 9 de la vespre, a Palau Solità i Plegamans, a la plaça de la Vila, amb la Cobla La Principal del Llobregat. A Vilablareix, a la plaça de la Llibertat, amb la Cobla La Principal de Banyoles. I a 9:45 del vespre, a Puigreig, a la plaça Nova, amb la Cobla La Principal de la Bisbal. Per al dimecres, 8 de juliol, ballades de sardanes, a 7:15 de la tarda, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Xaloc. A les 8, a Terrassa, a la plaça del Progrés, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 9:45, a Calaf, a la plaça de Barcelona 92. A Matadepera, a la plaça del Casal de Cultura, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A Tiana, al parc del Camp de Futbol Vell, Festival d'Estiu de Cobles i Compositors, i prendrà part la Cobla Montgrins. I a les 10 del vespre, ballades de sardanes a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la Cobla Foment del Montgrí. I a l'Escala, a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana, amb la Cobla Mil·lenària. Per el dijous, 9 de juny, s'anuncien ballades a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, a la Riera, amb la Cobla Contemporània. A Sant Adrià del Besòs, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Sabadell. I a Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la Cobla Mediterrània. A 9:45 del vespre, a Banyuls de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la Cobla Mil·lenària. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, amb la Cobla Montgrins. I a Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la Cobla La Principal del Llobregat. I donem pas ara a la Cobla Juvenívola de Sabadell. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Joan Jordi Baumala, que porta per títol Ara és l'hora de Banyuls.

Ara és l'hora de Banyuls, és la sardana de Joan Jordi Baumala que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 10 de juliol i dissabte 11 de juliol. Pel que fa al divendres, a Montgat a les 7 de la tarda, al Parc del Turonet, celebració del 22è concert de sardanes i música per a cobla. Hi prendrà part la cobla La Flama de Farners. A les 8 de la tarda, a Cerdanyola del Vallès, a la plaça de l'Abat Oliva, ballada amb la cobla Baix Llobregat. A 8:45 del vespre, a Caldes de Montbui, a la plaça de l'Església, amb la cobla Contemporània. A les 9 del vespre, a Alcarràs, a la plaça del Mercat, amb la Vic Puig Cobla. També a les 9 del vespre, a Tortellà, a la plaça del Mercat, amb la cobla Montgrins. I a Mangueu, als Jardins de Camp Puget, celebració del 82è Aplec de la Sardana, amb la participació de les cobles La Principal del Llobregat i Marinada. A Sant Cugat del Vallès, a les 9 del vespre, i al claustre del monestir, concert amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 10 del vespre, a Calella, al Far, Festival NEC, concert amb en Roger Mas i la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. També a les 10 del vespre, a Anglès, a la plaça de Catalunya, ballada amb la cobla Baix Empordà. A Tordera, a la plaça de l'Església, amb la cobla Tres Vents. A Figueres, a la Rambla, amb la cobla Bisbal Jove. I a 10:15 del vespre, a Sitges, a la plaça del Baluart, amb la cobla Xaloc, i a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla La Flama de Farners. Pel que fa al dissabte 11 de juliol, hi han anunciades les següents ballades. A les 6 de la tarda, a Sant Joan de les Abadesses, al Passeig del Comte Guifré, amb la cobla Vila de la Jonquera. A 6:45 de la tarda, a Castellbisbal, a la plaça de l'Església, celebració del 18è Aplec de la Sardana, amb les cobles Marinada, Ciutat de Terrassa i Sabadell. A 6:45 de la tarda i a les 10 del vespre, al Pla de Santa Maria, al recinte de la fàbrica, celebració del 40è Aplec de la Sardana Aires Planencs, i prendrà part la cobla Reu Jove. També hi ha aplec a 6:45 de la tarda a Granollers, al Parc de Torres i Villà. Celebren l'aplec de nit i prendran part les cobles Ciutat de Granollers, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Juneda, a la Pista de l'Alegria, 45è aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a les 7 i nit a les 10, i prendrà part la cobla Jovenívola de Gramunt. A Ascó, a la plaça del Casal, celebració del 36è aplec de la Sardana Vila d'Ascó. Serà amb sessió de tarda a 8:15 i nit a 11:15, i prendrà part la cobla Vents de Riella. També hi ha ballades de sardanes a les 7 de la tarda a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la cobla Xaloc. A Llambilles, al Parc de l'Estació, a 8:15 del vespre, amb la cobla Ciutat de Girona. A 8:15 de la tarda, a Taradell, amb la Lluïsos Cobla. A les 8 de la tarda, a Calafeny, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Tarragona. A Escaldes, en Gordany, a Andorra, a la plaça dels Coprínceps, amb la cobla Ciutat de Solsona. A 8:45 del vespre, a Arenys de Mar, a la Riera, amb la cobla Montgrins. A les 9 del vespre, a Olot, al Firal, ballada de vigília del 63è Aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla La Principal d'Olot. I a les 10 del vespre, ballades de sardanes a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Foment del Montgrí. I a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, 7è cicle d'estiu, ballada amb la cobla La Flama de Farners. I com a contrapunt musical, escoltarem ara la sardana del mestre Vicenç Bou i Geli, que porta per títol Platges de Lloret. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Platges de Lloret del mestre Vicenç Bou i Geli.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Sardanes a Rubí.

El passat diumenge, 28 de juny, i durant la celebració del concert de Festa Major que va anar a càrrec de la Cobla, la principal de la Bisbal, van tenir lloc l'estrena de 4 noves sardanes dedicades al centenari del foment de la sardana de Rubí. La primera que us proposem d'escoltar és la que va iniciar el concert, Rubí Essent, del mestre Francesc Xavier Casanyes i Edo. Escoltem-la ara, interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Rubí Ascent, del mestre Francesc Xavier Casanyes i Edo. L'altra estrena que va tenir lloc en aquest concert el passat 28 de juny és la sardana del mestre Antoni Mas i Bou, que porta per títol La sardana de Rubí. Ens la interpreta també la cobla, la principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana de Rubí, del mestre Antoni Mas i Bou. La tercera estrena que ens va oferir la cobla La Principal de la Bisbal en aquest concert de Festa Major és la sardana del mestre Jordi León i Royo, que porta per títol Rubí festejant el centenari. Escoltem-la.

Rubí, festejant el centenari del mestre Jordi León, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. I la quarta estrena d'aquest concert de Festa Major és la sardana del mestre Josep Cassú i Serra, titulada Rubinenques i Rubinencs. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

En interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Robinenques i Robinencs, del mestre Josep Cassú i Serra. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-664. Seguim parlant d'incendis, perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 7:45, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això, recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrelotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubin. 17.000 tapes servides, més de 800 vots emesos pel jurat popular i un missatge alt i clar. A Rubí ens van les rutes gastronòmiques. La primavera de tapes ha baixat el taló amb una participació massiva i amb un gran protagonista, la gastronomia de Rubí. La ciutat confirma així l'èxit de dues cites imprescindibles per als amants de la cuina, la ruta de tapes del novembre, impulsada per l'Ajuntament, i aquesta primavera de tapes organitzada pel Gremi de Restauració i Hostaleria. Sigui que sigui l'organitzador, les respostes sempre és la mateixa, els rubinencs, les rubinenques surten al carrer per tastar, descobrir i gaudir de les propostes dels restauradors i restauradores locals. La Sushiteca s'ha endut tant el primer premi del jurat professional o especialitzat com el de la ciutadania, gràcies al seu sant de forall de salmó trufat. També han coincidit els veredictes del tercer lloc, que ha estat per l'artesana amb el seu salmorejo de remolatge amb xutney de mango i tàrtar de llagostins. En segona posició, el públic ha premiat el Leró Restaurant Veneçolà per la seva mini xapata de reini pipiada amb formatge de mà veneçolà, i el jurat especialitzat ha reconegut la creativitat i la tècnica del Dick Bom, la seva sinfonia d'estiu. La nova ruta, que tanca amb molt bones xifres, confirma allò que ja sabíem: Rubí té gust per les tapes. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres a tancar, d'una vegada per totes, la primavera de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: seguida ens hi posem a la Xilimella. No li agrada aquesta sintonia. Robert, no li ha agradat mai. Tu insisteixes a posar-la des dels fogons. Saludem el xef del programa, Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, estem molt bé, estupendo.
0: Sí, valoració així ràpida de la primera, de la primavera de tapes?
1: Home, jo suposo, no, suposo no. Ha estat tot un èxit pensar pues, que s'ha superat els participants, inclús a la de novembre, i després parlar de 17.000 tapes no és poca cosa. Déu-n'hi-do.
0: Així d'entrada, les xifres genial. Ens semblen excel·lents.
1: Jo penso que molt bé, molt bé, molt bé.
0: Allà hi ha la Xili, encara bon escoltant dia. Aquesta cançó que tant li agrada, Xilimella, bon dia. Membre de la tertúlia bon xef, ja ho sabeu, també del jurat especialitzat. Contenta, Xili?
2: Sí, molt contenta. Han sigut uns resultats molt xulos i, a més, és que anaves pels dijous, que anàvem de fer de jurat i així, i veies tanta gent i els llocs tan... no sé, una sinfonia d'alegria, no?, diguéssim. No, no, molt bé, molt bé. Jo molt contenta.
0: Hem fet una festa major de tapes.
2: Sí.
0: Mm-hmm.
2: No? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I que aquella sensació, la ciutat tenia aquella sensació.
1: Que sí.
0: Ja s'acosta la festa major, ja s'acosta aquest moment.
1: Un inici de primavera fantàstic.
0: Fantàstic. Sí. Saludem els restauradors que avui ens acompanyen, que formen part alhora de la Junta del Gremi que organitzava aquesta ruta i alhora presenten o representen els guanyadors d'aquest concurs de tapes. Cristian, de la Suchiteca. Noi, és que has arrasat, eh?
3: Ha estat bé, no?
0: Ha estat bé, no?
3: No, no, ha sortit molta gent. Ha sigut una ruta exitosa i per ser el primer cop que fèiem una ruta nosaltres ja només com aquest, el que esperem és que els pròxims anys això sigui una burrada.
0: Ja estem pensant en l'any que ve?
3: Clar. Però ja no només nosaltres a nivell de quina etapa farem, sinó a nivell de gremi, què volem fer perquè sigui encara més...
0: Més gran, eh?
3: Sí.
0: Ai, madre mia.
3: Més gran i millor.
0: Pere, saludem al Pau Barceló de l'Artesana. Pau, què tal?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Content?
4: Molt content, la veritat. Sí, sí.
0: Aviam. Anem a posar-hi passos, anem a aprofundir una miqueta en aquesta valoració, perquè aquí tothom està molt content. Expliqueu-me, abans de parlar de les vostres tapes, què ha estat el més difícil a l'hora d'organitzar aquesta primavera de tapes? Pues... Ara es miren amb aquella cara, si no es veieu, ens hauríeu de veure. Amb aquella cara d'aviam què podem dir d'aquí, Mariona, amb això ho ens estàs preguntant.
3: No. A veure, el més difícil ha sigut el començar des de zero i saber què havia de fer, què havíem de fer, què havia de fer cadascú, qui ens podia ajudar a tirar endavant tot això i treure temps del dia a dia nostre, que ja és complicat, per tirar endavant això. O sigui que el complicat ha sigut... fer-ho. Ara ja està fet. Ara ja sabem que l'any vinent ja sabem com es fa.
0: Clar, de portes endins, quan feu l'escandall, mireu què ha funcionat bé, què ha funcionat malament, què diríeu que us plantegeu millorar de cara a la temporada que ve, de cara a la propera ruta?
1: Es tornen a mirar, oi? Sí.
0: Es tornen a mirar, sí, tenen una cara...
4: És que realment encara no ens hem juntat així com a junta, com per fer valoració del que ha sigut la ruta. Tot i que estem molt contents, segur que hi ha un cor a millorar, s'hauria de parlar també una miqueta amb el resto de restauradors, a veure com els ha anat, coses que ells des de fora veuen que poden millorar o que no.
0: Cristian, tu t'ho esperaves, que el teu Sandokan aquest, que jo no he dit mai bé en tot el mes de maig, funcionaria també?
3: A nivell de vendes sí que m'ho esperava, perquè és la mitja que normalment fem quan fem una ruta de tapes.
0: Més o menys quan has fet?
3: Una mitja de 400 i pico per servei.
0: Per dijous.
3: Sí, dijous. I l'últim van ser 500 i alguna cosa. O sigui, moltes en 3 hores són moltes tapes.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
3: Però sí que estem a la mitja, sí que m'esperava això. Tenia una miqueta de neguit de dir, a veure què és la primera, que la gent li arribi, que el poble sàpiga que estem fent això perquè hi hagi moviment. I en respon superbé.
4: Sí.
3: O sigui, la gent, el poble estava ple de gent.
1: I des del primer dia.
3: Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. Nosaltres que anàvem de jurat, el primer dia veiem aquella quantitat de gent ja fent cua segons quins llocs, que em diuen, bueno, l'èxit està assegurat, si el primer dia és així, el segon, tercer i quart que serà, no? I realment ho esteu dient.
3: Sí, sí.
4: És una bona època també, no? Fa bon temps, el dia llarga...
0: Bueno, buscàvem l'efecte Terrassa, buscàvem l'efecte bon temps, i crec que això estava aconseguit.
3: Solet, sortir una miqueta, que tornés l'aire, que el novembre està bé, però fa fred. I es fa de nit molt d'hora,
4: sí.
3: I aquesta és primavera.
0: Cristian, quan vas venir a presentar aquesta ruta en nom del gremi, vam parlar de, bueno, busquem una ruta que tingui un cert nivell gastronòmic, que tinguem... Això, que oferim alguna cosa més que les tapes clàssiques. Això, ara ja trobo passat, veient una mica la resposta de la ciutadania, ho heu aconseguit, heu aconseguit el nivell gastronòmic que buscàveu?
3: En molts casos sí, en altres potser ens hem quedat encara per arribar. Però és una, potser és una de les coses que per la següent ruta de tapes tindrem més en compte per fer-la una miqueta més fort.
0: Bueno, jo què us diria, que davant de propostes brutalment honestes que funcionen, escolta'm, no cal que tot sigui aquí el salmorejo amb xutni de no sé què.
3: No.
0: O què?
3: El que sí que es busca és que sigui una elaboració pròpia. Això sí.
0: Això sí.
3: Ens hem d'anar de quintes games, de...
4: I algú que representi, no?, cada local, no? Que puguis anar un dia i trobar-t'ho, allò que has tingut a l'etapa.
0: Clar, el Bar Ferrocarril, per exemple, se m'acut, així sí. Ràpid. El Bar Ferrocarril proposava una bruixeta de carn a la brasa amb una torrada i allioli. I estava brutalment bo.
4: Exacte.
2: És senzill, que no cal... Era senzill, però és el que fan ells.
0: I, evidentment, no votaves una creativitat o no votaves d'allò...
2: Però el sabor... Votar,
0: però aquella carn estava ben bona, estava ben feta, no estava resseca, tenia gust a fumat, la llioli no era xoví, no?
2: No,
0: quan el veus, dius, serà la llioli del Mortero, això.
3: I aquest és l'objectiu, no ha de ser una cosa que sigui molt...
2: Complicada no cal, és que sigui teva, feta, i no sé, que no sigui una cosa afegida i ja està. Que hagi una elaboració, que es vegi una mica la feina del restaurant.
3: Exacte.
2: Una miqueta, això.
0: Bueno, insisteixo, el Bar Ferrocarril fa això. O sigui, sí. La seva carta és això, és posar carn allà, marinar-la i
2: ja està.
0: I ens va semblar boníssim. A banda que sents l'olor brasa des de la meitat de la rama del Ferrocarril. Sí. Allà dius això.
2: Ja ens estem acostant.
0: Que ja ho estic notant, no?
4: Sí, bueno, i també buscar que no es repeteixin moltes tapes, no? Bueno, que hi hagin molts restaurants, que hi hagin 4 o 5 hamburgueses, no? Que hi hagin...
2: Home, això es va aconseguir.
4: Per això, que això ho hem fet, ho hem intentat.
2: Havia un parell de canelons o així, però eren diferents, totalment diferents.
3: Exacte, sí.
2: Vull dir que també pot ser el mateix, però elaborat diferent.
4: Sí.
0: Què creus que ha connectat també del Sando Freud? Que t'ho he preguntat abans i t'has ido por la tangente, Cristian.
3: Que ha connectat... És que no ho sé.
0: Hombre, algo habrás hecho bien.
3: Sí, a veure, el producte és bo, però això ja ho sabem.
0: O sigui, sí, correcte.
3: Partim de la base que el producte que nosaltres oferim és bo, i ho tenim molt clar. I potser el nostre èxit és més al nivell operatiu de ser capaços de, en 3 hores, servir aquesta borrada de tapes, que la gent, encara que hi hagi moltíssima cua, com a molt, esperaven 10 minuts i tenien la seva tapa, que no l'altre. No sé... I la tapa és sota gallo rei, o sigui, però sí que estava elaborada, tenia cosetes i ja estava bona. I a gent que ha vingut, doncs estadísticament, doncs tens més votacions.
0: Bueno, però la gent que et votava havia d'haver fet 5 segells abans.
3: Sí.
0: No,
3: i gent que repetia,
0: tu,
3: que jo estava allà, ja he estat alguna tarda per allà, i gent que feia una tapa i donava la volta i agafava una tapa.
0: Clarament, el sistema de votació per segells, físic i amb urna us sembla que funciona molt millor
4: que
0: el sistema online o telemàtic que fan servir el novembre, sí?
4: Jo crec que sí. Sí.
0: Va, desenvolupem una mica això.
2: Home, telemàticament és que no et demana res. Tu estàs allà i votes. En canvi, aquí ja et demana que hagis provat 5 tapes. Ja és que et posis una miqueta en el conjunt de la ruta.
4: És el joc, no?
2: És el joc.
4: D'anar assajejant cada lloc, de poder ficar, que hi hagi uns premis després...
3: Exacte, no tindria sentit sense els premis. És una manera de... Tu vas a 5 puestos, et posen el segell i t'estan obligant a fer el segell perquè quan tu posis la votació, després... participes en premis que els restauradors estan donant.
1: I després molt més fàcil, un tros de paper i un bolígrafo, i ja s'ha acabat. No cal obrir l'app, anar al lloc, ara això falla, que aquí, que allà...
0: No, bé, obrir l'app tampoc és difícil.
1: No, però un tros de paper...
4: Però jo crec que la gent li costa més.
1: Molt més ràpid, jo penso, jo penso. Jo si fos pel telèfon, igual li votaria.
0: No, home, no. Nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar a mà. Nosaltres vam votar a mà.
1: I si l'any que ve hem de ser jurat, que sigui a mà,
0: Vols dir que hi hem de tornar?
1: Jo dic si som jurats, no sé. Home, feina n'hem tingut i n'hem fet,
0: No, feina n'hem tingut i n'hem fet, sí.
2: Home, 10 tapes cada dijous ha sigut... Guapo,
0: bueno, ha sigut dur.
2: Les últimes... Clar, havia una miqueta de problema que... No. És que els restaurants, que potser era la primera vegada, no ho tenien a mà com vosaltres, que ja heu fet altres tapes, altres rutes. Llavors, què passa? Que aquests, que és la primera vegada, aquesta velocitat de fer-les o de tindre-ho preparat, no hi era. I ens havíem d'esperar. En quants llocs ens havíem d'esperar molta estona.
0: Sí,
2: i acostumava a ser els primerencs.
0: Sí.
3: Sí, no, però això aprendran també i és...
2: No, però això, a mica en mica, a la que vagin entrant i tot això,
4: Jo porto 9 o 10 anys fent tapes i és el primer any que surto. Per què? Perquè he trobat una tapa molt fàcil d'emplatar.
2: Fàcil emplatar i també que si més o menys ho tens preparat...
4: Exacte, no,
2: ja això, està. Si la fas des d'un principi cada vegada... Malament a raig, s'hauran d'esperar molt.
4: Però l'any passat, per exemple, feia un entrepà de cansalada i no em podia moure de la cuina.
2: Clar.
4: En aquest cas, sent dues persones a la cuina, una sola persona podia fer tot el servei de la...
1: Sobres.
0: De la tapa
2: i d'allò. I al ser la primavera també no cal que estigui la gent a dins del restaurant.
4: Això, el que deia la Mariona de les terrasses.
2: Que poden anar a les terrasses i no hi ha cap problema. Nosaltres vam acabar un dia al banc, no? Amb un banc.
1: I bé que s'estava i tranquils.
4: I fresquet.
3: És que dieu de terrasses, però per exemple... L'objectiu també és agafar una tapa i anar caminant fins al següent puesto que tens a la ruta. O sigui, hi vas pel poble, caminant, prenent un refresc, una cervesa, no sé què, i fins a l'altre puesto.
0: Clar, això clarament les vostres dues tapes ho permetien tranquil·lament. Nosaltres, perquè el jurat no podia més de caminar i seia, eh? Però si haguéssim volgut, permetia... que la tapa fos ongoing, que poguessis anar fins a un altre lloc.
2: Sí.
0: No totes les tapes ho permetien, això. Això també, a l'hora de la presentació també es valora això. No es valora només estètica, valora també una mica...
2: No, diverses coses.
0: No?
2: Sí.
0: Sí? Ho hem fet bé? Menjar, el jurat ho va fer bé?
4: Jo crec que molt bé.
0: Tu no val, perquè vosaltres dos heu guanyat. Wow.
3: Quina pregunta.
0: Què heu de dir, no? En tot cas, què us ha fet més il·lusió? El premi del jurat o el de la ciutadania? Aquesta és bona. Espera, que els hi deixo un rato de pensar.
3: Jo personalment, la ciutadania.
0: Vaja, sí. No es podia saber.
3: Les dues, però òbviament per volum de persones que han passat, que han tastat, que han votat i de més, estadísticament, diu molt.
2: Home, jo crec que els... tant un com l'altre, no?
4: Sí.
2: Perquè també els professionals et valoren, també.
3: Sí, sí.
2: I aquesta vegada han coincidit bastant.
1: Exacte. Millor és això, la coincidència dels dos jurats, no? Sí, sí.
0: Clar, a mi és el que em va semblar més acurat, que coincidíssim en el primer i com a mínim en el tercer. I també veig molt clar per què no coincidim en el segon.
4: Exacte.
0: No?
2: Sí.
0: Perquè les tapes, claríssimament, les seves eren les millors. El jurat va valorar molt la tècnica del Dic Bo, que potser no era una tapa per tots els públics, era una tapa que no es podia fer a nit... o que no podia fer a nit perquè ell va tancar, no? Que estava una mica fora de la ruta aquesta de sortir a festa major, havies d'anar expressament, l'havies de tastar, però en canvi tècnicament i de gust era impecable. Hagués pogut anar cada dijous, jo buscava bombons.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
1: Cada dia també, aquests quatre bombons.
0: És que era espectacular.
4: I veies molta gent al carrer, no?, amb la busseta del Dic Bo.
0: Exacte.
4: Suposo que vas a buscar la d'això i t'ho menja a la casa, tranquil·lament.
0: Tranquil·lament. És un altre rotllo, la proposta que feia.
4: Exacte.
0: No? I, en canvi, el Laró... Clar, l'Aró és que va posar que no quedaven tapes tres dels quatre dijous. És lògic que molta gent també els votés a ells, perquè hi va anar moltíssima
2: gent. A mi, l'únic que una miqueta, si te'n recordes, Mariona, que vam fer la ruta exterior... el segon dia o el tercer... Clar, allà no tothom arriba.
4: Clar.
2: I clar, potser no han tingut tots els vots que haurien de pogut tindre perquè no hi anava la gent. Perquè hi ha un parell de llocs que era... perifèria entre cometes, que pots anar perfectament caminant.
1: Però fantàstic per ells. per però... voler participar, sí, per voler ser-hi.
2: I eren molt bons.
4: Perquè la dificultat que és, oi?
1: Sí, sí, sí.
2: I eren molt bons.
1: És per valorar sí. també això, no?
4: El I potser una de les coses a millorar, no?, que dèiem abans, no?, de com poder arribar, no?, fer arribar la gent en aquests jocs. Mm.
0: Clar, jo us demanaria, de cara a la propera ruta, si compteu amb aquesta humil presentadora pel jurat.
4: I tant.
3: No dubtis.
2: Ja està contenta.
0: No, potser hauria estat bé una votació final de quines són les tres primeres tapes, les tres millors tapes que t'han agradat, que és una cosa que ha dit la Txili. Perquè al fer-ho en quatre setmanes diferents, tu no votes igual la primera setmana
2: la primera que l'última. Totalment. Això ho vam comentar nosaltres.
0: I la primera setmana vam començar com molt forts, com molt estrictes, com molt, no?, com molt més exigents.
2: I després
0: ja l'última, no depèn de què t'havies deixat, deies, ai, va, ja està.
1: Bueno, són coses a millorar. No? Sí. A millorar per les bases de l'any que ve.
4: Sí, i tant. Sí.
1: És la primera.
4: És la primera.
0: I que la teva referència és que has votat la primera vegada. Llavors, si dius, ara m'ho invento. Si li he posat un 8 al Pau, ara aquest que li poso? Ara no li puc posar un 8. O no li puc posar un 9. O sigui, tu ets conscient de quina és la votació que has fet la setmana passada o l'anterior i votes una mica en funció d'això.
2: Sí.
0: Doncs potser al final fer un primer, segon i tercer més en global hagués anat.
2: En lloc de fer-ho per estadística o per com teníem totes les votacions, no donar al jurat, no donar el que pensem fins al final. Que ja tenim nosaltres les nostres votacions i cada un que doni el que creu.
0: Bueno, ho poden estructurar com un mig punt més si surts a la valoració. Sí. No sé, això a vosaltres hi ha moltes maneres de donar-hi volta.
3: El tema de votacions del jurat, jo ho veig superbé. El tema, al final sou i hauràs de dir què m'ha agradat més. I esperar-te fins al final té tot el sentit perquè ho has tastat tot i tens el mateix criteri.
2: Sí. Al final tens el criteri d'analitzar-ho tot junt.
3: Exacte.
2: Que, clar, el que has votat a la primera setmana a l'última és totalment diferent.
3: Sí, sí.
2: Sí.
0: Votàvem presentació, relació qualitat-preu, gust, creativitat, dificultat i servei. Hem rigut molt.
2: Sí.
1: No.
0: Hem rigut molt.
2: Ens ho hem passat bé.
0: Llavors, Txili, el vídeo ha fet... El Blai ha fet un vídeo de tomes falses.
2: No, sí. No.
4: Oi. Aquesta és bona.
0: Sí.
2: En sèrio?
0: Hi ha algun embarbussament? Hi ha algú que salta?
2: Ah.
0: Hi ha algú que riu molt? Hi ha un idili, també, provant el Sando Furai, una mossegada del tigre, també. Robert, ho tenim, això? Sí? Mirem-ho?
2: Que dolents, això no val, eh?
0: Mirem i després ho comentem. Va, endavant. És dijous avui, 7 de maig. Avui comença la ruta de tapes. Rubí estrena aquesta primavera de tapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 tapes per 4 euros i mig cadascuna. I procedim ara

0: Doncs anem a, ens han portat la canyeta.
1: I oliver.
2: I que no sé què dir.
0: Va, som a la plaça Anselm Clavé. Aquest és un lloc...
3: Terrassa también tenemos algunas cositas así.
0: Está brava y pasta farcida, freixida y cruixent. Venga.
4: Ya la faig
1: així. Ara cap allà. Ara entres. Tira, va. Aquest no, aquest no, aquest no.
0: Escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el distinto qué haces?
5: Nada.
0: ¿Cómo que nada? D'aquests que la gent gran i petita. I mentre els nens salten, els pares van al tinglado. Hem passat l'equador d'aquesta segona nit, d'aquest volumen, d'aquest... Veus com es va donar?
1: Això és l'etapa.

0: amb un bat.
1: Sí, ara vinc.
0: Mira quina bandolera, ué. Ué. Tenim com a tapa això d'aquí.
2: Superaconsellit, hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que desparem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.

0: dale, dale.
1: Us ho heu passat bé, eh?
2: Molt.
3: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Molt. Ens ho hem passat molt bé. Ens ho hem passat molt bé. I part de la gràcia de s'ho passem molt bé és que hi havia aquests dos individus d'aquí, el Nai i la Xili, que jo no sabia que la Xili era tan extremadament divertida i que m'anava tant...
0: Cap aquí, cap allà.
2: Una cosa... Aquest clip que heu vist era l'Alfred qui conduïa, eh? Per veure, i que anava... Aquí, mira!
3: Mare meva. I ell xerrat era...
2: Grava. Hem descobert llocs, també, que potser no haguéssim anat si no haguéssim anat per la primavera de tapes. El taco del taco madre, per exemple, ens ha sorprès molt, que aquí surt l'embarbussament aquest, perquè això és culpa de la cervesa, dels patrocinadors. Que la segona... I jo crec que la ciutadania també li ha passat una mica això que ens ha passat a nosaltres, no? De fet, aquest era un dels objectius de l'etapa. Us ha vingut gent que no coneixeu, vosaltres?
4: Sí. Sí, a mi, a nosaltres passa cada any. O gent que ve poc, a lo millor, que no et sona tant. O...
2: Gent que ve poc.
4: Sí. Bueno, vull dir, que igual ha vingut fa temps o...
2: I que aquell dijous sí, exacte. Eh? Sí? Tu també?
5: Sí, l'objectiu de l'etapa és que si no et coneixen, que et coneguin, i si et tenen una miqueta oblidat, que et recordin.
6: Que recordin.
2: No?
6: Està molt bé. Home,
3: és l'objectiu, és l'important.
5: No és vendre, és que realment, no és un tema econòmic, és un tema de... Escolteu, que estem aquí.
2: Clar, econòmicament vosaltres us en sortiu amb això de la ruta d'etapa?
4: El benefici molt poc, sí, de cada etapa.
5: A 4 hores i mig, si fas una cosa ben parida amb la beguda i tot, no sé què, si ja vas a qualsevol puesto i la beguda són gairebé 3 euros, has de posar personal de més. Bueno, hi ha una història darrere que potser la gent es pensa que és per guanyar molts calés i no, això és purament perquè la gent et vegi i fer una miqueta de publicitat.
2: I tot i així hi ha gent que encara diu que 4 euros i mig que és car.
5: Sí. Però amb això no podem fer res. No.
2: I mira que es van ajustar, perquè és exactament el mateix preu que el novembre.
4: Exacte.
2: Que el novembre anterior feia això, 4-5 mesos, i van fer el mateix.
6: És molt correcte, sí.
2: I hi havia tapes de ració.
3: Sí, hi havia tapes molt grans. Bueno, hi havia tapes que nosaltres no ens fèiem una cada un, sinó en partíem una. Vull dir que sí, estaven bé.
6: 10 per cap, cuidado, eh?
4: Sí.
6: No. Avui no estaríem aquí.
2: No,
3: 10 per cap.
4: No dona.
3: Fèiem una, dues, pels tres.
4: Per tres.
3: Perquè, si no, no...
2: A molts pocs llocs en vam fer tres.
3: Sí.
2: Amb ells dos, sí.
3: Sí.
2: Ja us ho dic. Però és que, clar, també veníem amb les nostres fílies i fòbies, això.
3: I també depèn si era petitona, aleshores fas un cada un, perquè si no ja no tastes.
2: I si és el final, no? Recordo que vam fer Sushiteca, era l'última cosa que fèiem.
4: Ja per rematar-ho,
2: sí. No? I ja ens dèiem, bueno, hi ha espai? Sí, hi ha espai, vinga, vam.
4: Vinga,
2: no? Pues fas la primera, l'any que vam fer, el dijous que vam començar, el Distinto, que tenien aquell canaló meravellós, sí, però que era així, i vam demanar un cadun.
3: No el vam demanar, no ens va donar temps a dir-los.
2: Ah, porta. Bueno, perquè la Mari va dir, vinga, vamos.
3: Sí, I ens va portar un a cadun. I quan vam veure allò vam dir...
6: Ja vam sopar. Primer vam sopar.
4: Sí.
6: I quedaven 9.
4: Mare de Déu.
2: Aquesta senyora que no feia res, que és la mare de la...
6: Sí.
3: Ui, sí.
2: Ahí ja està, eh? Senyors, moltes gràcies per haver vingut a tancar la primavera de tapes. Avui el primer, segon i postres. Ens ho hem passat molt bé amb aquesta ruta. Però ja no ens busqueu més fins l'any que ve.
5: Agrair-vos també tota la feina que heu fet, tot el temps que heu dedicat, i perquè sense vosaltres tampoc hauríem fet tot el que hem fet. Ni la gent ens hauria escoltat tant, ni ens... No, de debò. Moltíssimes gràcies perquè ha sigut superimportant.
2: Hauríeu fet igual, però una mica pitjor.
6: No, diguem d'una altra manera.
2: Què?
6: D'una altra manera, dona.
2: No.
3: Que no hagués arribat a tanta gent, potser, perquè també volíem veure.
2: És bonic això que ha dit el Robert, sempre em diu jo què faria sense tu, i s'implica el mateix, però una mica pitjor. Això és veritat. Què faríem? Pues el mateix, però una mica pitjor del que ho estem fent ara. I ja està. Que ens hem enamorat del restaurant, això és veritat. I

Sí, perquè ella ja forma part del programa. I posem un tema musical perquè no se senti els cops dels auriculars damunt la taula i acabarem avui amb seguretat alimentària.

0: Escoltàvem la proposta musical Hoguera, l'heu reconegut, eren Sergi Estella i l'Albert Solà, que ens cantaven Dos Voces, perquè són dos i cantaven Dos Voces. Digue'm, Festa Major, ah, que toquen per Festa Major? Per Festa Major no, pel Random, no? Bueno, no, no és el mateix, el Random és el festival de música de Rubí, el Random, que coincideix amb Festa Major. Digue-li sombrero, digue-li barret, però sí, coincideix amb Festa Major. Va, anem amb la nostra experta de seguretat alimentària, la directora general de l'ITEC, la Cristina Garrido. Què tal, Cristina, com estàs?
1: Oh, molt bones, molt bé.
0: Ara feia dies que no et vèiem.
1: Ja feia dies, sí.
0: Hem trobat a faltar.
1: Bueno.
0: Hem estat una mica liats, com has vist.
1: Molt liats. Molt divertits, també.
0: També.
1: Molt bé, molt bé. La pròxima m'heu de convidar.
0: També.
1: Sí, em graduem una altra cosa, també.
0: D'acord, sí. Són coses que per nosaltres són una mica juntes. Anar liats i anar divertits, no?
2: Generalment, sí. És que si no...
0: Perquè si no, què, la vida?
3: Podem, amargat, podem no afegir les puntuacions l'any que ve a l'aspecte sanitari.
2: Deixa-ho estar. Deixa-ho estar.
1: Que es posaran més nerviosos.
2: Sí, sí.
0: Què vols dir, que no ho trobaríem tot net?
2: Sí, home, sí, sí, i tant.
0: Doncs ja està.
2: Clar.
0: Tot seria un 10, per això dius que
2: sí,
0: no cal que ho posem.
2: Per això, no cal.
0: No caldria.
2: No.
0: No?
2: No.
0: Val. Avui la...
3: Res.
0: No, no, és que us obriré un canal de YouTube, vosaltres.

0: guai, no. La Cristina ens parla avui d'alertes sanitàries. Sí?
1: Correcte. Bueno, això em vau convidar per parlar d'això.
0: Sí, perquè va sortir aquest tema tangencialment en una secció de les que vas parlar i vaig dir, en parlarem un altre dia. És una cosa que faig molt jo i després se m'oblida. Però aquesta no, se m'ha oblidat.
1: Súper.
0: Cristina, perfecte. Què és una alerta d'aquestes sanitàries?
1: Doncs mira, quan em vas dir de preparar el programa, vaig estar pensant molt com fer-ho fàcil per digerir tot el rotllo tècnic.
0: I perquè no ens espantem molt, no?
1: Sí, perquè saps què passa? Que a més em diuen cada vegada que obro la boca i vinc aquí, la meitat de la gent ha de tirar les coses de la neviera. Per tant, al final dius, ostres, avui seré comedida.
0: Però podies que ho fem molt malament tot, eh?
1: No, que va, segur que no. Però és la por que és molt, molt dolenta de vegades.
0: Reconec que jo tinc un covellet petit des de que ho vas dir.
1: I uns fregalls magnífics,
0: sí,
1: segur.
0: Bueno, sí.
1: Dit això, una alerta alimentària vindria a ser com el...
0: Això,
1: una
0: notificació
1: no alimentària.
0: Sí,
1: alimentària és una notificació oficial conforme a un aliment pot resultar perillós, d'acord? Vindria a ser, metafòricament, podria ser el detector de fums d'un sistema d'incendis, vale? Quan salta, abans que l'incendi sigui ja inassumible, oi? Doncs això vindria a ser en paral·lel amb els aliments, d'acord? Quan surt aquesta alerta, quan hi ha una cosa que s'ha de vigilar, que s'ha de parar, que s'ha de retirar, etc, etc. Això vindria a ser la definició.
0: Molt bé. I això qui ho emet?
1: Doncs, a part de quan ens enterem a nosaltres, sempre hi ha una alerta, allò, doncs, surt a les notícies i això és fatal. Però sí que és veritat que això ho gestiona des de... M'agrada veure com quatre cercles concèntrics. El més petitó seria l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, gràcies, Robert, que és el que recull a la nostra regió, doncs, les alertes aquestes que puguin sorgir. Després, la següent anella per sobre seria l'ISANC amb la xarxa que es diu Estiri, que és la següent diapositiva que el Robert ens posarà, que aquesta recull les diferents alertes que puguin sortir amb les comunitats autònomes d'Espanya, d'acord? Què passa si traspassa fronteres, que és molt habitual? Surt una altra xarxa, que aquesta es diu RASF, que és un sistema ràpid de comunicació d'alertes sanitàries, alimentàries, de menjar i de pinsos. I finalment, si és a l'àmbit més global, està l'InfoSan, que això ho controla l'OMS i la FAO, paral·lelament, per coses, qüestions molt més globals. Si us adoneu, per exemple, en aquesta, bueno, si entreu en aquestes webs que he ficat per aquí, veureu que moltes vegades les alertes que tenim a casa nostra poden iniciar-se a Bèlgica, o poden iniciar-se aquí i acabar a Bèlgica, o al revés. Vull dir que al final és com una mena de WhatsApp, vale, europeu, mundial, en el qual la rapidesa és superclau i surt una alerta aquí, a Catalunya, i en qüestió d'hores s'ha de poder distribuir per tota Espanya, per tota Europa, depèn quin és l'àmbit de distribució. I aquesta seria una miqueta qui emet les alarmes aquestes, les alertes, vale?
0: Clar, la ciutadania el que veu és això, les notícies,
1: el
0: coet, sí. L'OT 3424, no sé què, barra, alerta.
1: Clar, penseu que, a més, aquestes alertes, dius, bueno, però com s'inicien, no? Perquè al cap i la fi, per què surten? Recordeu que hi ha quatre perills crítics per fer un brot, per exemple, o una alerta, que poden ser contaminacions físiques per restos de filaments o restos de, no sé què, de plàstic en un lloc on no hauria d'anar, qüestions químiques, metalls pesants, recordeu, per exemple, allò de l'òxid d'etilè que vam estar arrossegant fa 2 anys, que estava tot arreu, qüestions químiques, biològiques, microbiològiques i d'al·lèrgens. Per tant, aquestes quatre perills són els que fan aixecar aquestes alertes. Qui les detecta? Controls oficials, habitualment, les pròpies empreses, amb els seus autocontrols, cosa que direu, ostres, com és possible, no? Això s'autodelaten? Com és això? Bueno, no és això exactament, és senzillament complir amb la normativa. Si ells estan obligats a fer una sèrie d'anàlisis als seus aliments, si detecten alguna no conformitat, doncs han de poder notificar i aixecar aquesta alerta perquè es posi en marxa tot un sistema que està superrodat. Nosaltres només veiem la punta de l'iceberg, però hi ha sota d'això un sistema molt rodat. Hi ha la detecció. Hi ha la notificació amb aquests sistemes que us he comentat abans, de l'AXA, de l'Estiri, de l'ISAN, d'acord? Després hi ha la retirada. S'ha de retirar dels canals de venda habituals. I a més, de forma ordenada. Aquí és molt important el tema de la traçabilitat, el tema dels lots, perquè d'arrel, gràcies a això, podem saber quin és l'àmbit de distribució, fins a on ha arribat, fins i tot a les botigues de casa nostra, d'acord? Per tant, aquesta és una informació supervital. Després de la retirada hi ha un seguiment. Una vegada pot sortir una alerta sanitària, per exemple, que tenim ara molt per sobre, que és un formatge fresc de vaca, amb listèria, que es va notificar a mitjans de mes a l'Aragó, em penso, i ara mateix no n'hi és un lot, són diverses marques, diversos lots, hi ha un seguiment, és a dir, paral·lelament que es van retirar es van fer investigacions de tipus de condicions de fabricació, de temperatures, de possibles lots afectats, si només són aquests o hi anem de més, si s'han fet marques blanques on s'han distribuït, per tant, amb aquest seguiment aquesta alerta va creixent i paradoxalment la gent deu pensar, ostres, quin horror, no? Això és molt pitjor, que inicialment no. L'hem de veure com que hi ha un sistema de vigilància que funciona. El detector aquell de fums que us he dit inicialment està connectat i, per tant, allò funciona i hem de creure que això serveix doncs, perquè no fem mal a la gent de la forma que sigui, per al·lèrgens, per físics, per ofegaments, per una listèria, d'acord? Per tant, aquestes serien una mica els 5 passos de com finalitzar el tancament. Tot està retirat? Sí. El risc està controlat? Sí, perfecte, llavors es tanca. Aquesta fase és molt important, no ben tant com la primera de comunicar, no?, de l'alerta, però es dona i si veieu i entreu per curiositat en aquestes, o poseu en el Google alertes sanitàries, entreu directament en aquestes webs, n'hi ha moltíssimes.
0: Clar, n'hi ha moltes.
1: Moltíssimes tot el rato, doncs perquè és... és normal, hi ha indústries que fabriquem de la millor manera possible, però el risc zero no existeix enlloc, ni a les grandíssimes multinacionals. Per tant, s'ha d'estar preparat i aquest sistema funciona força, força, força bé.
0: Clar, tu vas tranquil al súper, no, Cris?
1: I jo vaig tranquil al súper.
0: Ja està. Ja està, sí, ja tranquil al súper, jo també.
1: Vaig tranquil al súper, hem d'estar tranquils. Clar, em preguntaran, no? Em preguntaran potser, i bueno, què hem de fer quan veiem això, no? O com hem de gestionar aquesta història? Jo sempre dic el mateix, a intentar, en primer lloc, buscar fonts oficials. Amb informació, veràs. Rotllo, lots. Aquests, marques, aquests, perquè pot ser que de la mateixa marca hi hagi lots diferents que no estiguin contaminats. Per tant, en aquest moment és identificar si tenim això o no a casa. D'acord? Informació sí, pànic no. Tenim allò. Avui, a diferència d'altres dies, no diré que ho llenceu. Avui, si teniu això i no està més a més encetat, doncs el millor, el més recomanable seria poder tornar-ho a la botiga per afavorir aquesta retirada que us he comentat abans, ja, perquè hi hagi aquests registres i perquè, a més, sovint abonen el que t'ha costat, d'acord? Per tant, aquesta seria una mica la recomanació a tot plegat. De fet, tornem-hi a dir, abans de que aquesta alerta és abans de que la situació ja sigui inassumible. No ha fet mal, no ha fet prou mal, o en tot cas, perquè alguna que altra vegada és veritat que la notificació pot venir perquè...
0: Perquè ha vist algun consumidor,
1: clar,
0: no?
1: Exacte. Però no seria, potser és la que més ven, però no és el més habitual. Si entreu aquí veureu que hi ha moltíssimes de frontera, de controls oficials, analítiques, per tant, hem d'anar més tranquils. Quan veiem això, hem d'anar més tranquils al súper.
0: Hem d'anar més tranquils al súper. Sí. I quina diferència hi ha entre una alerta alimentària i una alerta sanitària animal, que seria això... De les
1: sí, això de
0: pestes, les porcines, bueno, les grips aviars i tot.
1: És que aquí fem una amanida, una barreja,
0: bueno, perquè
1: perillosa,
0: la ciutadania
1: no?
0: Veu alerta i ja no veu res més. Veu alerta i veu pànic.
1: No, i a més tu et menges aquests animals.
0: Correcte.
1: Per tant, dius, ostres, al tanto. No?
0: Correcte.
1: Al tanto, però sí que és una cosa molt diferent. A més, els canals de vigilància són absolutament diferents, els controls, i els riscos cap a nosaltres, completament diferents. Recordeu que aquestes, per exemple, que hem dit, les últimes que hi havia, que vam comentar l'altra vegada que vaig venir, era la dermatosis nodular de les vedelles. Aquestes són vírics. Els tres, grip aviar, grip porcina i la dermatosis són vírics, d'acord? El primer, no hi ha contagi cap al ser humà, d'acord? I el bistec, la llet, no entren en l'equació del perill. Perquè és una qüestió, una malaltia, totes tres són malalties dels animals, no tenen que veure amb el que mengem, amb la nostra nevera, d'acord? El que mengem a la nostra nevera, ben cuinat i avall. Això es fa per prevenció, perquè em diràs, escolta, si no és tan perillós, per què tanta prevenció i tanta... Home, especialment amb les grips, sabem que el virus és un campió mutant, el virus de la grip. Per tant, en alguns casos no s'han donat encara el salt entre espècies o entre animals, però d'altres sí. Per tant, el que hem de preveure és tenir un pangolín d'os aquí. Llavors, la idea no és que ens ho mengem, la idea és que pugui representar finalment un perill per la salut humana a nivell de tipus Covid, per exemple, d'acord? No volem extrapolar amb això, no? Però la idea seria, s'es treballa molt amb un concepte que es diu One Health, que és una salut, que és la combinació de tres àmbits, la seguretat alimentària, la salut dels animals i la salut ambiental. Si aconseguim l'equilibri entre els tres, el que intentem, l'objectiu és que hi hagi una millora cap a evitar malalties i de forma, a més, sostenible, que això és el que ens costa encara bastant més.
2: Bastant més, eh?
1: Però hem de tenir molt clar que són àmbits diferents, d'acord? Que això és una cosa que a vegades doncs, costa una miqueta. I vull posar aquest punt de tranquil·litat, no? que torno a dir, el bistec, els ous, la gallina i la llet no forma part de l'equació de lo que representaria un perill per nosaltres de seguretat alimentària. D'acord?
2: Ens hem quedat embobats escoltant.
3: Sí, bé, no?
4: Sí, sí, però per exemple, sí. Estàs dient tot això, però amb el bistec.
2: Ai.
4: No.
2: Sí, sí, sí.
4: La gent que el vol quasi cru.
1: Ui, sí.
4: Aleshores, aquí ja sí que hi ha un perill, no?
1: Sí.
4: Perquè has parlat de que si l'aliment està ben cuinat, ja està, no hi ha problema. Però la gran majoria diu, no, jo poc fet.
1: És així.
4: I de llavors, fet, aquí sí que podem tindre un problema,
1: no? Hem d'arreglar un termòmetre d'aquests que us vaig regalar a vosaltres.
3: Sí,
1: la veritat és que això és una pregunta que, a més, molts restauradors i moltes indústries m'ho diuen, no? És veritat, el cuinar per sobre de 65 graus és vital per reduir riscos. Això és indispensable. Què passa si ho volen així? Bueno, doncs clar, aviam, ho has de fer. Però llavors què passa? Que això passa habitualment en els restaurants, on hi ha una immediatesa absoluta des que ho treus de la nevera fins que ho dones de menjar. Per tant, ho fas al moment, volta i volta, perquè si no allò no s'ho menja ni Déu. No? Yeah. Llavors, hem de procurar de maximitzar les prevencions en la recepció del producte, que sigui un producte bo, protegit, identificat, que ho podem guardar en unes neveres meravelloses entre 0 i 4 graus, que ho he repetit cada vegada que vinc aquí.
4: Sí, no. Les temperatures són importantíssimes.
1: Exacte.
4: Sí.
1: Llavors, la manipulació que sigui el més àgil i ja està, perquè al final hem de reduir la possibilitat de, però al final és veritat que la carn especialment és un producte que poc fet, mig punt.
4: Això, el bistec, així, però per exemple el xuletón o la carn que et porten la pedra aquella,
1: sí, sí.
4: I que quasi...
1: I cadascú segur que ho fa.
4: Allà ja...
1: Però tornem a dir, sempre és així. Al final és un risc que assumim, perquè no pots dir, mira, aquí només ho fem, ben fet.
4: Que la carn la tinguem a restauració ben vigilada.
1: Ben vigilada.
4: Amb les temperatures adequades. I suposo que...
1: Hi havia un dit, que jo us vaig comentar alguna altra vegada, que era que el menjar al final o estava a la nevera, o al foc, o al plat. El que passa entremig ha de ser el més àgil possible.
4: Sí.
1: Vale? I d'aquesta manera doncs, assegurem, perquè el risc zero, ho torno a dir, no hi és. Però reduint tot el que estigui a la nostra mà.
3: Déu-n'hi-do.
2: I ens hem apuntat que les alertes sanitàries es poden tornar a la botiga.
4: Ja t'hi vist.
2: Perquè jo anava a llançar.
1: Bueno, jo ja venia amb la idea de no llançar, avui no llançar,
2: aquí,
1: Cristina.
2: Aquí m'ha sorprès, aquí no llença.
4: Home, suposo que així també és un control més per ells, perquè dius, bueno, jo
2: no,
4: en aquest supermercat i portat 100, hauria de tornar 100.
2: N'haig de tornar 100, si només en tinc 98, és que n'hi ha dos.
3: N'hi ha dos, que estan fumats per ahir.
1: Que són menjar algú.
2: Que algú acabarà.
1: O l'ha tirat, no passa res.
2: O l'ha llançat, no?
1: Sí.
2: Ja està, però bueno, sí que hi ha cert control amb aquesta retirada.
1: Sí.
2: No, a mi això m'ha sigut molt interessant. Si m'he de tornar a les calés, doncs ja meravella. No, que el pa de mollo vam tirar perquè hi havia aquells fils cap endins que vam patir molt aquella vegada.
1: Bueno, però aquells, clar, aquells van passar a casa, no? Aquell, el del fong, no?
2: El fong.
1: Sí. L'ocupa aquell que va
2: tenir.
3: Aquell ocupa, sí.
2: Sí, després vaig veure un Reels que va fer en Jordi Cruz, va fer un Reels no fa gaire explicant això mateix del pa de mollo i van dir, això també a Cristina ja m'ho ha dit. que m'ho digui el Jordi Cruz, la Cristina ja m'ha explicat el mateix, i m'ha explicat els fils que van cap endins i tot. I que no podem tallar 5 centímetres ni res. Que tot,
3: no, no, no.
2: Que tot
3: no, no.
2: Va a la brossa.
3: Fora, fora tot, fora tot.
2: I a la brossa i baixar-la de seguida,
3: i baixar-la de seguida,
2: que també hi ha espores.
1: Això mateix.
2: No?
1: Sí, sí,
2: és que m'ha après tant amb la Cristina, aquesta temporada.
4: Això no ho havia... Com que hi ha espores? Que s'ha de treure aviat?
3: Netejar aviat la...
2: Clar, perquè la cosa aquesta del verdet, mo, pels amics,
4: sí.
2: També emet espores per l'aire. Llavors, tu no pots tallar-ne un tros per...
4: No, això sí,
2: per
4: això ho tinc ben clar.
2: La parauleta com era?
1: Okay,
2: els filets de plastilina, que no són... com era la paraula?
1: No me'n recordo la
2: Valencia. Lio no sé què. Era una cosa... Bueno, això, que era com de Stranger Things, saps? Que se'n va com cap endins. Aquella cosa. Quan la talles, també emet espores per l'aire. I llavors també les pots inhalar i tampoc és bo això.
1: Bueno, bàsicament també perquè, a més, que, com que quan estan les coses... amb mo i es posen un costat dels altres, doncs és fàcil que es...
4: No, clar, es sí, a la cuina forma, és fàcil.
1: És fàcil, és molt fàcil.
3: Déu-n'hi-do.
2: Ja molt està. Bé. Però tu això no t'ha passat mai, perquè tu no tens mai molt, mai, a la vida,
4: no.
2: Xili.
4: No, no.
2: No tens verdet ni tens res a casa.
4: No, perquè ja procurem que no n'hi hagi. I quan la veiem, va directe a la brossa.
2: I ja està.
4: No, ni tallem ni res, no.
2: No.
4: És que no te la jugues.
2: I la nevera la tens buida cada 2x3, i si no vens avui, vinga, vinga, venen tots
4: venga,
2: a dinar calgori, vinga, vinga.
4: Que lo regalo, que lo
2: I
4: regalo.
2: Ja està. Cristina, et renovem oficialment per la temporada que ve.
1: Vinga,
2: Som-hi. Ja veurem a veure en quines condicions, segurament... Però...
1: I que us explico?
2: Segurament et doblarem el sou, perquè ho has fet molt bé.
1: Perfecte.
2: Val? A tu també, Xili. També per dos.
3: Dichoses d'elles.
2: Si tu i jo ja no sabem què dir.
3: No, dichoses d'elles. Sí,
2: correcte. A la Cristina avui l'acomiadem per aquesta temporada. A partir del setembre, si tot va bé, el primer, segon i postre es farà ja la cinquena temporada en antena, el 99.7 de la FM. Cinquena.
4: Cinc anys. Un aplaudiment.
2: Un aplaudiment, sí. El aplaudiment al setembre, quan la comencem, i sobretot el juny de l'any que ve, quan l'acabem.
4: I copa d'acaba.
2: Exacte, ella és ràpid, el copa d'acaba. Ella és ràpid. En tot cas, aquesta edició ja està. Avui ja està. I hem acabat. Esperem taula, que es fa tard. Ja sabeu que el programa el fem a la taula Blai Ferran, la Xili Malla, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, als fogons, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, el motllo si és verdet, tot a llançar, si és alerta sanitària, a tornar al súper, que tornen els diners, i que tingueu molt bona setmana.
3: Au.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox, assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del Centre de Formació d'Adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
1: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, rubí.

0: sent una talla i el cavall et passa per damunt.
1: Com quan trobes l'amor de la teva vida, però la mort de poc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
2: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
1: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la G660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi, en aquest cas, ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb 9 dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí i les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
7: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
8: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Marina, Marina també. Marina,
1: no, no, no, no. Això no, això no, això no.
0: I Marina va ciutat, i tu te creus que m'ha costat
2: aquesta cosa? Perdona, però seguim amb la cura que ens
3: Mira, Marina,
0: Marina,
3: Marina,
0: Marina, Marina,
3: Marina, Marina,
4: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Ta Chin Chan.
1: Radio Rubí.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
1: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
3: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
1: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
3: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de Guàrdia.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
1: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
7: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix del jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
8: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis, no sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon al Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
9: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
10: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
9: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
11: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mullat. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
12: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
11: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
1: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mullat a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
13: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
14: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
13: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
15: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
13: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
16: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
1: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
17: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
1: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
18: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
19: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
18: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
19: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
18: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
1: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
3: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
20: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
0: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
20: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
3: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tietz i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
21: Bueno, llista, puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla,
21: sí?
22: Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat... Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El peloton anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això, segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'alè nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus de Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroanski, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Piñata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
1: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'en Sala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora en directe. Connectem amb Televisió Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot, ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada.

0: jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
1: Assegurant que van passar...
0: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
1: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. Això sí, per risc estructural es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112, que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
1: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
1: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
2: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Farrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
3: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar les malalties neurològiques, en aquest cas l'esclerosi múltiple, i per tant poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar a l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu és a molts més llocs i per tant que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
2: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
0: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya, mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
4: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
5: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui

0: més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
1: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
2: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
3: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
4: I demà, atenció, perquè dia feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
4: Àlex Valiente és conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
5: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
4: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Caralps, Planoles i La Molina.
2: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen, això sí, les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
4: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del Nou FM, Núria Parera.
6: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
7: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
6: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
8: Lo que haríamos es una recolecta de 2 días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
6: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
2: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
9: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
10: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de posidònia.
9: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
2: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
4: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
12: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
11: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp, per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
2: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
13: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
14: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser urs lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
13: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
2: Canviem de tema, parlem d'habitatge, o en aquest cas de l'accés a aquest, que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
4: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
15: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
16: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
15: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
2: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
4: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant les festes major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
18: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim, jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en aquesta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
17: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
19: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
17: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
2: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
20: Bona nit, Canet Rock! Som els Amics de les Arts! Sou els Amics de les Arts!
2: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Hi ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
4: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
21: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, sí? Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
4: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.
2: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
4: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
2: I parlem ara de la Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
0: Cau el taló del Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de Campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
2: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Oh, Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranat d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C-15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara, els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
2: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
1: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al Balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, i apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, altorgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capsacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capsacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capsacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capsacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capsacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capsacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tio a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Roble.
1: Bon dia, Víctor Infermero Benítez.
2: Molt bé, avui estic d'infermer perquè sí. Estàs una miqueta malaltet.
1: Sí, sí, bueno. No sortim del constipat, que entrem en gastroenteritis.
2: No passa res, perquè...
1: Per lo vagino t'explico un montón de coses.
2: Sí, no. No passa res perquè aquest cap de setmana és la diada del còmic en català.
1: Sí?
2: I has d'estar recuperat, sigui com sigui,
1: sí.
2: Perquè nosaltres som part de l'organització de la diada.
1: Sí, ets d'estar sí o sí.
2: Així que...
1: Amb cagarrines o sense, eh?
2: Això mateix.
1: Imagina't que aixecant uns bafles em tinc de marxar.
2: No passarà res. Jo et tindré controlat, ja aixecaré jo els bafles.
1: Oh, si tinc que... Perquè allà tenim uns vàters, per quan...
2: Sí, ja tenim un lavabo.
1: Quan la gent hem de demanar la clau.
2: Sí.
1: No sé si em donarà temps d'agafar la clau i obrir la porta.
2: Jo crec que sí. No em preocupa.
1: Vale, molt bé.
2: Estaràs bé perquè és això, aquest cap de setmana, el 18 d'abril, se celebra la quarta diada del còmic en català, que és aquest esdeveniment del que formem part a l'organització junt amb Plataforma per la Llengua.
1: Exacte.
2: I és un dia per celebrar el còmic en català, no?
1: Ganes que tenim ja sobre aquest any és la prequela del Sant Jordi.
2: Això mateix, eh? Aquest any ha coincidit que és el 18 d'abril, està molt a prop de Sant Jordi, per tant és una bona excusa també per fer compres de Sant Jordi, no?
1: Sí, fer alguna compreta de Sant Jordi és simplement fer una compra extra.
2: Això també.
1: que nosaltres com a compradors de còmics compulsius també fem a vegades.
2: També. La quarta diada del còmic en català se celebrarà a la plaça Santana de Mataró durant tot el dia, de 10 del matí a les 8 del vespre, i estarà plena d'activitats familiars per grans i adults. Hi haurà tallers de dibuix també pels més petits, tindrem un munt de xerrades i, si sembla bé, al programa d'avui farem un repàs de tota aquesta diada.
1: Molt bé.
2: També tindrem alguns àudios d'algunes de les persones que també formen part de l'organització d'aquesta diada, i si et sembla bé podríem començar a escoltar a la Maria Major, que també és voluntària de Plataforma per la Llengua, del grup local d'aquí de Mataró, i també és una de les impulsores d'aquesta diada. I ella ens explica també una mica com va néixer i en què consisteix aquesta diada. Escoltem-la.
3: El còmic, per començar, és un model narratiu excel·lent. És a dir, combina art i llengua. Cada artista i cada escriptor, cada guionista, que a vegades és el mateix, moltes vegades són dos, ho plasma a la seva manera. Llavors, a nosaltres ens semblava dues coses. A Plataforma per la Llengua, quan vam fer el primer, allà al pati del Cafè Nou, com ho vam plantejar? Doncs, primer, que és un gènere interessantíssim, que atrau a molta gent, que inclús atrau a gent poc lectora, o sigui, que gent que potser no es llegirà un llibre de 400 pàgines es llegirà en una tarda un còmic i gaudirà veient les seves vinyetes, i que en català hi ha com una disjuntiva. Per una banda, tenim molt bons artistes, molt bons guionistes, i el Maresme en especial, gent que està produint per l'estranger, per França, pels Estats Units, per Bèlgica, que està dibuixant en un poble o a Mataró, un poble del Maresme o Mataró, però que ho envia tot a fora. I, per altra banda, també, en canvi, potser hi havia poca difusió. Llavors, què fem nosaltres? Doncs aprofitar tota aquesta riquesa que tenim d'autors, d'editorials que s'arrisquen molt a treure còmics en català, i també donar-ho a conèixer, és a dir, fer una mica d'altaveu de tota aquesta riquesa que tenim i que a vegades costa de veure. I una diada així, veus editorials, veus... per donar a conèixer el món del còmic.
1: Doncs bé, la Maria Major té part de raó, i en coses que encara succeeixen. La poca difusió dels autors, ja no només en el còmic en català, sinó en el còmic general de tot, perquè tenim molts autors que treballen ja no només per al mercat franco-belga, que és el mercat que potser tenim més a prop,
2: sí,
1: i que té més sortida per tots els comicaires i autors de treballar cap enfora, sobretot els catalans, sinó al Japó també, ara mateix, i com ja sabem, als Estats Units, i clar. Si ja se li dona poc recolzament i sabem què està passant amb la llengua catalana, pues, encara tindrà més recolzament, i el que nosaltres fem és intentar donar tot el possible perquè quan surtin títols que a nosaltres ens agradaria llegir directament en català, no tinguem que esperar, o que surtin directament en català.
2: Això mateix. Durant la diada tindrem un munt de paradetes, també, amb llibreries i editorials per trobar tots aquests títols que bé dius. I aquest any el cartell, podríem parlar del cartell, perquè sí. Cada any el cartell el fa un artista diferent,
1: sí.
2: I aquest any l'artista és l'Artur Palomer amb Pal, no?
1: El Pal, que és ben conegut aquí a Mataró, que ha sigut professor, és també músic aficionat, baixista.
2: Sí, sí, sí.
1: I ha sigut professor teu.
2: També havia sigut profe meu, perquè jo vaig fer el batxillerat artístic a l'escola, bueno, Institut Alexandre Satorra.
1: Vas acabar?
2: El vaig acabar, sí. El que el vaig aprovar, això és més discutible, però sí.
1: Ah, doncs no el vas acabar. Si no l'aproves, no l'acabes.
2: Jo

0: Aquest sí que
1: aquest sí,
0: vale. Sí, tenen un que és el d'Iluro, també, que aquest sí que costa més de trobar, que és la història d'Iluro, també, dibuixada. I això, ell sempre s'ha dedicat al dibuix, i aquest any ens ha fet aquest cartell que mostra dos joves que van amb la carpeta sota el braç, no?
1: Amb un punt d'aquestes il·lustracions del jueves, un punt... de relacionats més a un còmic underground, que mola molt.
0: Sí, perquè té com un tras...
1: De, sí. Del seu dibuix
0: un tras desenfadat, no podria
1: dir. Aquests dos joves que van amb una carpeta carregada de dibuixos,
0: sí.
1: Entre d'ells es veu un massa gran,
0: sí.
1: I que van per la plaça Santana, que és el rovell de l'ou de moltes de les coses que passen a Mataró.
0: De fet, aquests joves podrien haver sigut fins i tot estudiants també de, o alumnes de l'Artur.
1: Sí, sí.
0: Si vols, posarem un petit àudio on també l'Artur ens explica una mica la seva idea d'aquest cartell i de la il·lustració que, del cartell.
2: El cartell el que pretén és donar potència a el que és el còmic i a més en català, evidentment. Potenciar, ara que semblava que tenia una època d'una mica de baixa, sembla que torna a agafar una mica d'embranzida i això és col·laborar. Doncs el diàleg que té, el diàleg és potenciar que la joventut, com mostra en el cartell, doncs llegeixi més còmics, estigui més còmics, sàpiga els dibuixants, sàpiga de tota la gent que treballa amb el còmic, és molt interessant.
1: Doncs això...
0: Sí, important també això, reivindicar el còmic en català, no? Nosaltres, sense tampoc voler-ho del tot, ens hem vist obligats aquí a representar també una mica, a divulgar més el còmic en català, perquè, de fet, de programes de ràdio que parlin sobre còmic i que parlin en català, hi ha molt pocs.
1: Són poquets.
0: Un altre podria ser, per exemple, a Molins de Rei, que tenim el Parlem de Còmic, no?, d'en Pau Moratalla.
1: Exacte.
0: I nosaltres... I és això, doncs ens veiem obligats a reivindicar també i...
1: Ens hem vist obligats, però no obligats gratament.
0: Clar, sí, sí.
1: A sobre de dir, caram, dominem dos llengües, a veure, dona'm a mi còmics en català, carai.
0: Sí, i amb la feina que fem amb la Diada també que crec que queda clar que realment és una cosa que ens agrada, per això estem com organitzadors de continguts i parlant una mica... Si vols, entrem una mica a parlar de la programació, perquè és això, tindrem diferents xerrades durant tota la Diada. Ara estàvem parlant de l'Artur Palomer, que és l'autor del cartell d'enguany, no? I el tindrem també una taula rodona a les 11 del matí.
1: Carai.
0: Que es dirà Mataró dibuixat, i també tindrem en David Alcalà en aquesta xerrada.
1: Molt bé. Ah, ostres, el del David Alcalà, tinc moltes ganes de parlar-hi.
0: Té bona pinta, és un... Sí, sí. Que fa com el gegant Ruafaves de Mataró.
1: Sí.
0: Estarà com representat com un robot japonès, no?
1: Sí, sí, com un robot. I algú anirà pilotant en Ruafaves o què?
0: Ostres, no sé, haurem de mirar-ho.
1: Jo tinc ganes de conèixer.
0: En bote o què? No ho sé. No. Esperem que no, no?
1: Ja no per res, no? Perquè quedi fora de l'alcaldia, això.
0: Sí, sí. No sé fins a quin punt, però bueno, serà divertit segur, perquè en David Alcalá sempre té un sentit de l'humor molt interessant, també. I
1: també tindrem a la Lara Sánchez.
0: Sí, en aquesta taula rodona.
1: Una gran il·lustradora de Mataró que...
0: Sí.
1: Que déu-n'hi-do tota la feina que ha fet per il·lustrar...
0: diferents contes, sí.
1: I amb unes il·lustracions molt xules, la veritat.
0: Sí, sempre també amb la ciutat molt present, no?, en les seves il·lustracions.
1: A més, ho encetem nosaltres.
0: Nosaltres, clar, bueno, ho encetem. Nosaltres estarem fent, moderarem una mica aquesta taula rodona, no?, parlant una mica d'això, dels il·lustradors de la ciutat, no?
1: Molt bé.
0: Després, a les 12 del migdia, tindrem un taller amb el nostre amic Roger Jiménez.
1: En Rombeta.
0: En Rombeta, que li diem...
1: Que no és...
0: Carinyosament.
1: En Rombeta és el seu personatge, però és que al final a ell li hem posat el Rombeta, que no vol dir que sigui una aspiradora rumba petita, eh? No, que és el senyor que fa rumba, el personatge. Rumba, li diuen Rombeta Carmona.
0: Sí, de fet és això, el seu personatge és en Màrius Rombeta Carmona, que és un investigador paranormal.
1: Exacte.
0: I ell ens ha proposat fer això, un taller infantil... per nens, perquè vinguin a dibuixar el seu propi investigador de misteris i fenòmens
1: estranys.
0: Fantàstic.
1: Jo, és un dels meus somnis de petit, haver poder haver pogut crear el meu investigador paranormal.
0: Doncs si vols també podràs participar. No sé si haurem d'estar ja a encarregar-nos d'altres coses, però sí, potser sí que pots.
1: No, perquè a la una està l'altra xerrada.
0: Sí, a la una...
1: Podré fer-ho.
0: Després d'aquest taller, és això, aquest taller sí que serà a la zona de l'escenari, però després tindrem una carpa durant tot el dia amb altres tallers...

0: infantils, per exemple, un que ens proposa Cavall Fort, no? la revista de còmics en català, que tenen el Tatano, que és com el Cavall Fort, però pels petits,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I vindrà el Pedro Rodríguez, si tot va bé, que és il·lustrador, que també l'hem tingut aquí.
1: Il·lustrador, que viu a Mataró, sí. que ha fet còmics que estan força bé, amb un dibuix...
0: Sí.
1: Molt, que entra molt bé.
0: Sí, és un dibuix, bueno, ha treballat bastant pel mercat això, franco-belga. Va fer també aquest títol on parlàvem també de futbol, que també va ser molt curiós, i ell sempre ha estat col·laborador d'aquestes revistes, del Tatano i de Cavall Fort, i vindrà també això, a fer com un petit taller a l'espai de tallers. També tindrem un taller de Tintín i altres tallers, de, per exemple, un de pintar figures de còmic impreses en 3D, això també sembla interessant. Així que, a veure, bueno, això durant tot el dia us podeu apropar allà a Plaça Centenar de Mataró i veure quins tallers hi han, i si hi ha algun lloc, doncs enxufar la vostra canalla, la vostra mainada, no?
1: I estar lliures una estona.
0: Això mateix. Si vols, seguim parlant de la programació, perquè a la una tindrem una xerrada que es diu Història en vinyetes, on vindran diversos també autors i autores de nivell altíssim.
1: Sí, Déu-n'hi-do,
0: sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Com en Jaume Capdevila, amb Cap, que també és molt conegut.
1: Va venir l'any passat, va agradar molt la seva xerrada.
0: Va estar xerrant amb la Carlota Petit, va estar molt interessant. Aquest any també tindrem, en aquesta Història en vinyetes, a la Montse Mazorriaga, que també és una autora que ha treballat molt, doncs això, sobretot també des d'una visió més feminista, no?, com ha estat també el paper de la dona en diferents, això, diferents moments de la història, no? També tindrem en Lluís Recasens, a l'avi, que també és un mític que també vam tenir a la Diada i que és un plaer que vulgui repetir, que també parla de història des de diferents punts de vista, també, fins i tot com a guionista i també com a dibuixant, en molts moments. I vindrà en Joan Mundet, també, que és un autor que podeu recuperar una petita xerrada que vam fer amb ell també fa unes setmanes, que en Joan Mundet està presentant el nou còmic de Capablanca, que és el quart que es publicarà en català.
1: Exacte.
0: I si vols l'escoltarem, perquè ens va estar explicant una mica també quina importància té que es publiqui també Capablanca en català i de què va aquest còmic, d'aquest bandoler.
2: Home, jo crec que és molt important per mantenir la llengua, perquè és que si no acabarà desapareixent. El que passa que amb el món del còmic és molt complicat, perquè parles amb les editorials i en trobaràs alguna, però la majoria et diuen que no, en català no es ven, en català no es ven, en català no es ven. Jo tinc de reconèixer que el Capablanca el vaig fer primer en castellà, però jo el que volia era que sortís en català. Vaig aconseguir que un altre editorial em publiqués uns quants, però es va quedar parat. I llavors amb el senyor Jordi, que és el meu editor, anirem traient els Capablanques fins a completar la col·lecció. Perquè jo considero que, a més, és un personatge que les aventures li passen a Catalunya, que les coses són d'aquí i les coneixem tots, surten llocs concrets de Catalunya i no has d'anar al planeta 200.000 ni a la illa de no sé què. Vull dir que tot passa a Catalunya, a llocs reconeixibles que, a més, inclús es poden visitar. O sigui que és molt proper. I es poden fer històries d'aventures ben fetes i en català.
1: Doncs bé, aventures en català d'un bandoler,
0: sí.
1: Que si en el sud tenen a Curro Jiménez, nosaltres tenim en Capablanca.
0: Això mateix, que és això, com bé deia també, Catalunya és com un personatge més, no?, en aquestes aventures. I això estarà, en Joan Mundet estarà formant part també d'aquesta taula rodona que es dirà Història en vinyetes i serà a la una de la tarda.
1: Però abans de seguir amb la d'això, per què fem la Diada del Còmic en català?
0: Bé, és quina bona pregunta, eh?
1: Per què la fem?
0: No, reivindiquem això, la publicació de còmic en català, i és veritat que nosaltres també, amb en Pau Moratalla, que parlàvem abans, no?, del programa Parlem de Còmic, fins i tot també vam estar fa uns mesos parlant al Tot en Cat, no?, aquest esdeveniment també on es parlava una mica de creadors de contingut en català, no?, i de també... Pues això, obres publicades en català, vam estar reflexionant una mica també sobre per què s'ha de fer aquesta diada i per què s'ha de divulgar còmic en català i com està l'estat, no?, del còmic en català. És això. Sí, hi ha molts punts a criticar també, no?, i a millorar, però nosaltres tenim com aquesta mirada positiva també.
1: Sí, perquè estem veient, des de que fem el programa dels Bufacanyes,
0: sí,
1: que cada cop veiem més títols, almenys que a nosaltres ens interessa llegir,
0: sí,
1: que això també, que són en català. Quan crec que s'arribarà a aconseguir que cada cop tingui més pes el català en els còmics? Quan Marvel i DC
0: també
1: publiquin en català.
0: Sí.
1: Perquè estem veient que el manga cada cop està tornant a créixer la publicació en català.
0: Sí, i que també és això. Molta gent s'anima a llegir aquests títols directament en català. I també és això. Una de les grans apostes també que dèiem que és important és que també es faci, es generi còmic en català directament, no? O sigui, creació pròpia, no?, en català, perquè ens arriben...
1: Traducció.
0: És això, ens arriben moltes traduccions, que està molt bé, però...
1: És d'això que parlàvem al principi, que als autors d'aquí se'ls dona molt poca volada,
0: sí,
1: i es tradueix molt, perquè es treballa molt des del mercat franco-belga, des del mercat japonès ja ni ho mencionem,
0: sí,
1: que es treballa moltíssim, i també hi ha tota la... el mercat d'Estats Units, clar. Tot allò requereix que aquí, al final, es tingui que reivindicar força.
0: Sí, doncs això, esperem que a mesura que avancen els anys, també, és això, veiem que creix el número de publicacions en català, però també molaria que creixessin també el número de publicacions en català fetes a Catalunya, uh-huh, i directament en català, que després també es puguin exportar, no?, por ahí. Uh-huh. En Jordi Jiménez, de Plataforma per la Llengua, també voluntari d'aquí, del grup de Mataró, ens explicava també una mica, doncs això, quin és l'estat, no?, actual del còmic en català.
3: La salut del còmic en català, com tot el que és cultura en català, és una... té reptes importants. Té reptes importants perquè la difusió de la nostra llengua i la nostra cultura sempre ve d'una llarga història en què sempre hi ha hagut dificultats, i hi ha dificultats. El còmic pensem que és un sector amb una difusió relativament petita. Això fa que l'economia d'escala ens jugui en contra. I la realitat del món editorial fa que sigui molt complicat el tema de, per exemple, accedir a que el còmic accedeixi a grans llicències. És un problema important que tenim. És a dir, les obres més importants, de més rellevància, no apareixen en la nostra llengua. I per això és una lluita important al donar-li més... intentar donar-li rellevància al còmic en català i donar suport a la petita edició, els petits editors, que són els que realment estan mantenen l'escena. Tot i això, els últims anys hem tingut una progressió espectacular en quant a la mida del sector. I estan en un creixement, no direm exponencial, però un creixement espectacular, que els que hem viscut el boom fa molts anys del famós Bola de Drac i del manga, és bastant encara més diversificat, perquè no només hi ha ara mateix manga en català, sinó que hi ha novel·la gràfica, hi ha tot tipus de còmic, i mira que Catalunya sempre ha sigut un país de còmic, un país amb una gran producció i tradició de còmic, però ara sembla que aconseguim que reflecteixi això en la producció de còmic en català. I va poc a poc, però va fent. I per això estem aquí, per donar suport a l'edició de còmic en català a través d'aquesta diada.
4: Aquesta és la nostra finalitat. Nosaltres, davant d'aquestes enquestes, davant d'aquesta situació, tenim una resposta, i és ens fem molt i fem pel català, perquè tenim una gran riquesa. És a dir, no és un país pobre en creativitat, pobre en producció, no, no, no. El que necessitem és difondre-ho. I després també he de dir que aquesta diada seria impossible de fer si tots els que hi dediquem hores i hores i hores cobréssim. És fruit del voluntariat i fruit, sobretot, de l'estimació per la llengua. I per mi, mentre el català tingui gent que se l'estima, i sabem que històricament hi ha hagut gent que fins i tot pràcticament ha donat la vida per la llengua, i nosaltres en som hereves, jo penso que el català perviurà mentre hi hagi gent, i perdona l'orgull, com nosaltres, que n'hi ha molta gent que treballa i que malda perquè aquesta llengua cada dia sigui més coneguda i sobretot més estimada.
0: Sí, hem escoltat a la Maria Majó, també.
1: Al final, sí.
0: En Jordi Jiménez, els dos són voluntaris de Plataforma per la Llengua.
1: Jordi Jiménez té una visió molt semblant a la nostra, bastant semblant.
0: Sí, bueno, de l'estat actual del còmic, no? Això s'ha de dir també, com bé deia la Maria, que aquesta diada del còmic en català, que se celebra el 18 d'abril a la plaça central de Mataró, es pot celebrar gràcies al voluntariat de moltes persones
1: sí.
0: de Plataforma per la Llengua, a més nosaltres també, com a col·laboradors, i de tots els autors i autores que vindran també, fins i tot també l'Artur Palomé, que ha fet el cartell, això de forma voluntària, no? Això és important, aquesta diada, i fins que puguem fer-la, suposo que estarem col·laborant amb això.
1: Després de les dues de la tarda...
0: Sí, seguim amb la programació de...
1: A les dues de la tarda, a les 5, la gent podrà passejar per allà, anar a dinar a casa... Nosaltres seguirem allà, dinarem allà, segurament.
0: Sí, i a
1: les... Però a les 5 retornem amb les xerrades.
0: Sí, a les 5 tenim una xerrada molt interessant que hem
1: titulat... Sí, que també és la porta en cap, que fa doblet...
0: Sí, en cap estarà conduint la xerrada i es titula Les dones al còmic contemporani i és una xerrada que reunirà a tres autores del còmic contemporani molt interessants, que és l'Aina Riu, que és autora de Japó, Viatge d'anada i tornada, que és un còmic que justament parlàvem aquí al programa fa unes setmanes, que sí. és una novetat d'aquest mes. També estarà la Glafira Smith, que és autora del còmic Trufa, que també es va publicar fa un temps i que és guanyadora de Premi Ara de còmic de no ficció. I a la xerrada també hi serà la Andrea Lucio, que és dibuixant d'Una història catalana i d'Homenatge a Catalunya. Elles tres això conversaran una mica sobre la seva trajectòria, sobre els seus títols publicats, no? I una mica també això, quin és el paper de les dones en el còmic català actual, no? Això, diferents versions també de diferents històries, cada autor amb el seu estil propi, no? I amb el seu llenguatge, perquè el còmic és un mitjà que permet diferents llenguatges, no?
1: I aquest any tenim una novetat, que és la batalla de dibuixants.
0: Sí, això...
1: Això és interessant, eh?
0: A veure què tal surt aquesta batalla de dibuixants, que és un repte de dibuix que serà això, obert per tothom que vulgui participar, serà l'escenari i seran dos dibuixants dibuixant alhora o sigui, es proposarà un tema, no? Una temàtica.
1: Entre el públic,
0: suposo? Sí, el públic proposarà una temàtica i els dos dibuixants alhora hauran de fer la seva versió d'aquest tema.
1: Nosaltres podem participar?
0: Sí, nosaltres podem participar. A veure què tal. Aquest acte el condirà el Santiaguete, que és un autor de còmic també, que també estarà per allà signant els seus còmics.
1: Que l'hem tingut al programa, gran guionista,
0: sí.
1: Es documenta de meravella.
0: Doncs sí. I és això, serà una mica eliminatori, no?
1: I serà com el lema de la pel·lícula dels Immortals.
0: Sí.
1: Només pot quedar un.
0: Això mateix. Doncs serà eliminatori, serà qui quedi en peu, no? Perquè el públic serà qui vagi votant el dibuix que li hagi agradat més i això, qui quedi en peu guanyarà també un lot de còmic en català. Així que us animem a venir i participar.
1: Jo participaré, intentaré guanyar.
0: Sí. No cal que sigueu molt bons dibuixant, sinó una mica originals, no, i convèncer el públic.
1: No porto un temps practicant des de que juguem a Màgic, que jo em faig els meus propis tokens dibuixant al moment amb un rotulador gordo.
0: Doncs mira, podem participar a veure si ens en portem alguna cosa. I això serà a les 6, després a les 7 tindrem l'entrega de premis de la mostra Tinta Fresca, que això no ho hem explicat, però a la vegada...
1: Cada any. Cada any no, des de quan ho fem?
0: Des del segon any, realment.
1: Des del segon any.
0: Fem aquesta mostra de còmic jove en català.
1: Que anem als instituts que fan
0: batxillerat
1: artístic i els alemanys s'hi volen concursar i nosaltres allà donem unes bases que realment són molt estrictes en el sentit de que s'ha de cuidar la llengua. Cuidar la llengua vol dir no fer faltes d'ortografia ni faltes lèxiques, que sembla mentida que amb l'edat que tenen alguns, les faltes d'ortografies que fan. Però això és un altre tema per a altres programes.
0: Sí, no, això...
1: I també l'originalitat de l'obra i la qualitat del dibuix.
0: La mostra jove de còmic en català, que hem titulat Tinta Fresca, bàsicament és això. És com una iniciativa perquè els estudiants de diverses escoles puguin aprendre a fer còmic, no? I ho puguin tractar a classe també amb els professors, i ells presenten un còmic de dues pàgines i un jurat escull els 12 millors treballs i es publica una revista que podeu recollir gratuïtament a la Diada del Còmic. Per tant, podeu venir sense calés i endur-vos un còmic en català. I això és aquesta revista publicada en format mig fanzín, no? On es recullen doncs, els 12 millors còmics escollits per un jurat professional, i també doncs, se'ls donarà com un petit premi i obsequi per haver participat durant la Diada. Perfecte. I acabarem la Diada del Còmic en Català
1: amb un concert,
0: amb
1: com
0: un
1: l'any
0: concert,
1: passat.
0: Sí, aquest any un concert amb un format una mica més reduït, però igual de potent i,
1: jo crec que sí.
0: I igual de ballable, també. Tindrem és un duet que es diu Les Llunenki Music, que són dues noies que ens faran reviure també les cançons mítiques de l'anime, dels dibuixos, jo què sé, Bola de Drac, no? Podrem cantar.
1: És que les cançons dels animes són molt potents. Sí. Fins i tot recordo dibuixos que no eren animes, com els Thundercats, que sí. Déu-n'hi-do, o els Power Rangers, que tenien una entrada amb una guitarra, amb un solo de guitarra brutal.
0: O Doraemon, o jo què sé.
1: És
0: que...
1: és més...
0: Qui no ha cantat Doraemon alguna vegada?
1: Sí.
0: Doncs això serà com un concert amb ple d'energia i nostàlgia, i per cantar, i per podeu venir a cantar i a ballar una mica, i això, les cançons dels animes en català. Això seria, aquí, el concert seria com el final, la traca final, no? A les 7 i poc de la tarda, i les paradetes estaran obertes fins a les 8 del vespre, i tindrem també, durant tot el dia, diverses exposicions. Estem organitzant una de... Bueno, que en realitat ja és una exposició que ja existia, que és sobre en Jan, no? És l'il·lustrador de Super López, no?
1: Sí, el nostre padrí de la primera Diada del Còmic.
0: Això mateix, en Jan ja va venir a la primera Diada, i aquest any, gràcies també a l'Ajuntament de Masnou i a en Jordi Coll i en Jordi Canyissà, que són els realment els arquitectes d'aquesta exposició, doncs tindrem l'exposició que parla sobre la seva vida. Uh-huh. També tindrem una petita exposició sobre Massa Gran.
1: Molt bé.
0: Que es dirà Històries de Massa Gran, que també són les aventures d'aquest personatge mític, no?, del còmic en
1: català.
0: Qui
1: no ha vist la minissèrie que van fer a TV3 de dibuixos de Massa Gran?
0: Ah, sí? Doncs jo no l'he vist.
1: Pues jo sí.
0: Ostres, doncs no ho sabia.
1: El que té ser més vell que tu.
0: Això, tindrem aquesta exposició produïda per la Fundació Folch i Torres, que les Històries de Massa Gran estaven escrites per en Josep Maria Folch i Torres. I també tindrem això, una petita exposició que és de la Mostra Jove del Còmic en Català. Com bé dèiem, publicarem una revista, però també podreu veure alguns dels treballs allà exposats. Serà tot això i molt més, serà aquest dissabte 18 d'abril, això, de 10 del matí fins 8 del vespre, a la plaça Santana de Mataró. Totes les activitats són gratuïtes, que això és genial, i un munt de llibres, de còmics, per si no teniu cap regal de Sant Jordi, doncs també és una bona manera.
1: Si voleu, si ningú regalarà res per Sant Jordi, us ho regaleu vosaltres.
0: Autoregalar-se sempre està bé.
1: Sempre.
0: Doncs això, si vols, amb això jo donaria per fet aquest programa especial. Hem tingut diferents àudios de col·laboradors d'aquesta Diada del Còmic en Català.
1: Pues apa.
0: Ens veiem dissabte 18 d'abril a la plaça Santana de Mataró.
1: I fins la propera setmana amb més bufacanyes.
0: Fins ara!
1: Adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
7: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, Bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, Bombers han donat per estabilitzat l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
6: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i s'ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge, a Farimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, del programa de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també, ja ho sabeu, a www.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels passats, lògicament, també trobareu la secció en el nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Ara fa dies que no l'actualitzem, també us ho haig de dir, però tranquils, tranquil·les, que durant les pròximes setmanes tornarem a la càrrega. La cançó que hem triat per començar aquest programa d'avui, número 33, per cert, d'aquesta segona temporada, no és gratuïta. Avui ens posarem casc, ens posarem guants i, per més seguretat, potser fins i tot ens posarem un vestit d'aquests ignífugs. Sí, sí, si sou persones espavilades, haureu notat quin revolt agafarem avui. Efectivament, avui parlarem de motor, de cotxes, de velocitat, de seguretat. No ens ho deixéssim pas, això. I live my life a quarter mile at time. Visc la meva vida d'un quart de milla a la vegada, que vindria a ser una traducció més o menys aproximada. Això ho deia un dels personatges emblemàtics del cinema dedicat a les curses de cotxes, el gran Dominic Toretto. Cap afaitat, samarreta de tirants i músculs més que visibles, Vin Diesel ha encarnat aquest pilot torturat en una saga de 10 pel·lícules que, els que ens agrada el món del motor, hem gaudit des del començament fins al final. Tot i que al final la fantasia ha superat la realitat. Toretto representa moltes coses. Lleialtat, compromís amb la identitat, però sobretot, passió pel motor. Una passió que en el seu cas li ve de família, i no sé si en el cas del nostre conversador d'avui també és així, ja ens ho explicarà. Però us adverteixo, però, que avui aspirarem olor de benzina, de roda cremada, i descobrirem moltes coses de la ciutat de Rubí que molts, estic segur, que desconeixeu. Roberto Martín, benvingut al darrer programa de la temporada de Ràdio Rubí, La Gent Normal.
1: Hola, bona tarda.
0: Espero que sentir aquesta oloreta de roda cremada i de benzina. Tenim el Roberto Martín en tant que representant, en tant que vocal d'una associació que, de fet, ha vist la llum fa relativament poc, i és una associació que es diu Motor Rubí.
1: Motor Club Rubí.
0: I mira que portes la samarreta de Motor Club Rubí i sí. haig de dir malament el nom, eh? Motor Club Rubí. Què és Motor Club Rubí, Roberto?
1: Doncs, a veure, Motor Club Rubí va néixer perquè... Bueno, jo sóc una persona que m'agrada fer moltes coses. A part d'això, faig moltes més coses relacionades amb el món del motor. I em va trucar un amic i em va dir... Per què no muntem un club aquí a Rubí?
0: Un club de motor.
1: Un club de motor. I jo, que no puc dir que no, doncs me'n vaig tirar a la piscina i...
0: Però a tu t'agrada, el món del motor?
1: Sí.
0: Sí? I ha nascut aquesta associació, que té com a, diguéssim, allò, quan es munten associacions i quan es munten saraus d'aquestes característiques, una mica hi ha aquesta... els punts fundacionals, no? La filosofia, els objectius, no? Què es busca exactament amb aquesta associació?
1: Es busca ser un club inclusiu, perquè hi ha clubs de clàssics que hi ha gent que no està encabida en aquest club. Hi ha clubs de motos, hi ha clubs... I nosaltres volem fer un club que sigui inclusiu.
0: Transversal, ara que està tan de moda aquesta paraula.
1: Sí,
0: transversal.
1: Que pugui encabir totes les persones que li agraden el motor. D'igual el vehicle que tinguin un clàssic, tinguin un modern, tinguin un cotxe de curses, tinguin el que tinguin, una moto, però també volem donar a conèixer la part esportiva i donar valor a la part esportiva del món del motor, que hi ha gent que no coneix.
0: I això, d'això en parlàvem precisament quan estàvem aquí a micro tancat, de tota aquesta realitat que molts desconeixíem. Jo el primer m'hi poso perquè he fet cara de sorprès quan el Roberto ho comentava, no? Tenim idealitzat una mica el món del motor, no? Els grans noms els grans noms de pilots de Fórmula 1, de ral·lis, de MotoGP, etc, etc. Tot el... perdó de l'expressió, però tot el circ d'aquestes curses d'alt nivell. Però després hi ha tota una, hi ha tot una realitat paral·lela desconeguda.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta aquestes realitats, perquè n'hi ha més d'una de realitat.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo primer és això, que l'automobilisme, qualsevol tipus d'automobilisme o motociclisme és un esport, que hi ha molta gent que es pensa que és anar allà a fer quatre curses i fer una mica del gamba. Qualsevol cursa d'aquestes que es fa en un kart, en un karting, vas allà i en 10 minuts surts d'allà suant la gota gorda.
0: Sí.
1: I això és el que no entén molta gent i molts ajuntaments, de que això és un esport. Uh-huh. El futbol es juga en una pilota, a l'automobilisme, doncs és un cotxe, no? I el que passa és això, que està idealitzat el Carlos Sainz, el Loeb, però l'esport base es pot començar amb el teu cotxe de carrer. Tenim un campionat de slàloms que és en un lloc tancat amb totes les mesures de la Federació Catalana d'Automobilisme, i són, ara hi ha un campionat que són 5 proves, em sembla, i té un cost de 100 euros.
0: Clar,
1: per cursar.
0: Això...
1: 90, clar, 100 euros.
0: Això és una de les dades que m'ha sorprès, no? És a dir, tu pots anar amb el teu cotxe de carrer a fer curses, no?
1: Sí.
0: A tu cuenta y riesgo, que diuen, en castellà, sí, sí. Però aquí estaves parlant, no?, de que hi ha mesures de seguretat. Em parlaves d'un circuit, traçat amb cons, per sí. Tant, vull dir, són espais que són relativament segurs. Vull dir que no has d'estampar el cotxe contra res, eh?
1: Mm.
0: Però clar, això és una cosa que la majoria de gent no sap, i crec que ara faré una brometa, eh? Crec que molta gent, a molts conductors, els aniria molt bé poder-se esbravar d'aquesta manera per després agafar el cotxe amb una mica més de tranquil·litat.
1: Sí, sí, sí, sí. Això, o unes tandes en circuit, que no són cares tampoc, són 110 euros tot el matí, des de les 9 fins a les 2. O sigui, tens allà per cremar benzina i és en un circuit, el circuit de Calafat, a Castellolí, a on sigui, i això, aunque siguin unes tandes, també estàs fent esport.
0: Doncs, clar... No, ara m'he il·luminat, perquè més enllà de les teràpies psicològiques que haurien de seguir alguns conductors, jo crec que aquesta part més com més pràctica, no?
1: De,
0: perquè hi ha gent que viu el cotxe com si fos una cursa contínua. I això és, vull dir, és a vegades és una miqueta perillós, perquè et trobes alguns personatges a la carretera que doncs això, que tenen aquest neguit i aquesta ànsia com molt mal canalitzada, no?
1: Correcte, sí, sí. Ja, és que hi ha molts pilots de curses que veus el seu cotxe de carrer i dius, amb això vas, de veritat? Perquè és un cotxe, a lo millor que té 30 anys. I no, és que jo... prefereixo córrer en un lloc tancat i amb totes les mesures que anar pel carrer fent el boig.
0: Clar, sí. No, és a dir, és aquell moment en el qual...
1: És una mica de fer teràpia, i això també fer-lo entendre als nois. Aquí tenim un problema també a Covasolera, que moltes nits hi ha allí les curses il·legals, no?, que es diuen, i comencen allà a derrapar i això, i molts d'aquests nois no ho saben que poden fer això.
0: Clar, que poden fer això, evidentment, això té un cost, però té un cost relatiu, anem a dir-ho així, no?
1: Sí.
0: Perquè fèiem la comparativa, no? Tu te'n vas en un circuit de karts i estàs 10 minuts,
1: sí,
0: i pagues 25 euros,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, el preu l'hora et surt car.
1: A 10 minuts.
0: Val? Clar, d'aquesta
1: manera...
0: Més
1: barat encara, més barat. Hi han curses de resistència en un circuit d'autocross, que fan també resistència, 3 hores de resistència, i això val, les 3 hores, 150 euros per equip. I pots fer un equip de 3 persones. Llavors, et surt a 50 euros.
0: A 50 euros, exacte.
1: Més barat que els cars.
0: El que passa que tu has de posar el cotxe.
1: Sí, però tampoc és tanta despesa, un cotxe. Un cotxe de ral·lis, si...
0: Què costa un cotxe? És a dir, a veure, anem a parlar, anem a fer-ho bé. Deixem-nos estar dels grans noms del... Perquè, clar, tots, quan parlem de ral·lis, tothom pensa en el campionat mundial de ral·lis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo em vaig quedar a l'època del... Com es deia aquell, que tenia un videojoc i tot. Ara no me'n recordaré. Colin McRae.
1: El Colin McRae.
0: Jo em vaig quedar a l'època del Colin McRae. Clar, això són els grans noms, i és com parlar de la Fórmula 1 o de la MotoGP, o és com parlar del Barça i del Madrid. Però per sota del Barça i del Madrid, doncs hi ha un Sabadell, posem per cas, però després hi ha tot aquest futbol base, no? I aquí potser estaríem parlant d'aquest motor base, no? Clar, jo agafo un cotxe, no?
1: Amb 3.000 euros, pues, tindrà un cotxe muntat. 3-4.000 euros.
0: Un cotxe muntat, què vol dir? És a dir, què vol dir tenir un cotxe muntat? És a dir, jo tinc el meu cotxe no, perquè és un cotxe familiar i no serveix per fer ral·lis, no sé que... Bueno, seria una modalitat molt friqui de ral·li. Però, per exemple, no? Un cotxe convencional, un Seat Ibiza.
1: Sí.
0: Vale? Jo em compro un Seat Ibiza. Sí. O jo tinc un Seat Ibiza de fa, jo què sé, 5 anys, no? Si jo inverteixo 3-4.000 euros, jo puc tenir aquest cotxe preparat, entre cometes. Per fer... Sí. I què implica tenir-lo preparat? És a dir, aquests 3 o 4.000 euros, què em faran els preparadors per...
1: Et fiquen les barres anti-vuelco,
0: sí.
1: els dos buckets, els arnesos, els tiradors de l'extintor, el tirador del desconectador de bateria, a les barres anti-volcada portant unes espumes perquè no et golpegis el cap. Bueno, el casco, uh-huh. Tot, el trencavidres, tot el que porta el cotxe.
0: Has dit dos coses que ara m'han activat el cervell, eh? Tirador de l'extintor.
1: Sí.
0: Cotxe de ral·li porta un extintor dins, eh?
1: Depèn el que corris. Si és ral·li, sí que tindrà un extintor que es pugui ficar des de fora. Si fas muntanya, no. I autocross em sembla que tampoc.
0: L'autocross què és exactament?
1: L'autocross és un circuit de terra.
0: De terra?
1: Sí.
0: Amb els seus diguéssim, amb els seus batxes
1: no,
0: i les
1: no,
0: seves...
1: No, no, no.
0: És totalment pla.
1: És pla. Uh-huh. És un circuit, com un circuit de motocross, però pla.
0: Uh-huh.
1: Aquí a Rubí teníem un, aquí a Can Oriol, i a l'any 89-90 feien cursa del campionat de Catalunya d'autocross, aquí a Rubí.
0: I això es va perdre?
1: Sí, sí, sí. I a Cuba Solera feien també slàloms. I a la Llana. El de la Llana no l'he vist jo, però el de Cuba Solera i l'autocross de Rubí, sí.
0: És una llàstima que es deixin perdre aquestes coses.
1: Ah.
0: I una altra cosa que m'ha activat el cervell era el desconnectador de bateria.
1: També.
0: Per què?
1: Perquè si el cotxe té un accident...
0: Volca.
1: La bateria pot fer un
0: curtcircuit.
1: I llavors, doncs, desconnecta bateria i es para el cotxe. Uh-huh. O es queda el cotxe accelerat i estan les rodes, el cotxe allí volcat i les rodes girant o qualsevol cosa, doncs el públic o els pilots des de dintre ho poden tancar i desconnectar tot el cotxe.
0: Veieu, la de coses que es poden aprendre amb només 15 minuts parlant de motor, parlant de cotxes, parlant de ral·lis amb el Roberto Martín.

0: ens acompanya, al començament ens acompanyava. Avui he triat jo les cançons. Com que era l'últim programa, les he triat jo, les cançons. I totes tenen una certa, anem a dir-ho així, una certa relació amb el món del motor, de manera directa o de manera indirecta. La primera, la de la Sheryl Crow, evidentment, era l'entrada d'una de les pel·lícules, jo aniria a dir, com més entranyables i més boniques de la factoria Pixar, que va precisament sobre curses de cotxes. L'has vista tu, Cars?
1: Sí, sí, sí.
0: Què et sembla?
1: Bé. Mira, l'any passat vaig estar a Disney, també, i sí? Estava l'espectacle de Cars i tot, i com tinc el nen petit i això, doncs...
0: Jo és una pel·lícula que a mi sempre m'ha tret el món del motor, però és una pel·lícula que quan la vaig veure fa molts anys i encara continuo pensant, i cada vegada que escolto aquesta cançó de la Sheryl Crow penso el mateix. És una de les és un dels openings de pel·lícula de Pixar més espectaculars, perquè comença amb aquesta cançó, comença amb aquesta baixada del camió i amb el circuit aquest de l'Indycar, no? I és una escena molt, doncs, molt molt molt curiosa i molt aconseguida en aquest sentit, no? I aquesta cançó de la nord-americana Halsey, que bàsicament es diu Gasoline, i evidentment doncs això té a veure temàticament amb el que estem parlant avui. Parlàvem de curses, parlàvem de la possibilitat que cadascú faci la seva, diguéssim, la seva cursa o el ventall de possibilitats que tens amb el teu vehicle privat, no? Però vosaltres com a associació també us esteu movent per diguéssim, per no només ser una associació i prou, sinó que, com tota bona associació, teniu la intenció d'organitzar coses, no?
1: Sí, sí, sí, la intenció és aquesta, és intentar recuperar un slàlom aquí a la ciutat. Uh-huh. Fer un slàlom com es feia antigament, com et dic, que es va fer una acobassolera i...
0: Perquè clar, què es necessita per fer un slàlom?
1: No, és fàcil, és... Bueno, lo que t'he dit, conus i un espai.
0: Però clar,
1: necessites un espai gran,
0: no? Per poder, diguéssim...
1: Clar.
0: I per poder assegurar el perímetre.
1: Sí. Sí, sí, un espai gran, conus i ja està. I pagar l'assegurança a la Federació Catalana, i drets de calendari, drets de reglament, una ambulància...
0: Clar, perquè tot això, hi ha, diguéssim, hi ha tota una sèrie d'elements que van associats a tot això, no?
1: Clar, clar, clar. Sí, sí. Comissaris, comissaris esportius, comissaris tècnics, perquè els cotxes es verifiquen, que no tinguin trampes, que estigui bé, que estigui correcte, que...
0: Com es detecten les trampes als cotxes?
1: Bueno,
0: actualment, eh? És a dir,
1: hem d'endollar,
0: és com quan vas al mecànic, que t'endollen l'ordinadoret aquell, o va per una altra banda?
1: No, el que miren els tècnics és que, clar, en un slalom pot anar bé cotxes de carrer i cotxes de cursa. Uh-huh. Els buckets, els asientos, caduquen.
0: Què vol dir que caduquen?
1: Cada 5 anys caduquen i tens que canviar-lo i posar un altre nou.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els arnesos també.
0: És com jo què sé, com unes rodes que tenen una vida limitada.
1: Clar, clar, clar. La roba de pilot i els calçotets ignífugs, la samarreta ignífuga, el mono...
0: Un moment, espera. Clar, jo feia la cunyeta... Jo feia la cunyeta del vestit ignífug, però clar, no m'imaginava... Clar, tu has dit ara els calçotets ignífugs.
1: Clar, clar. Porten un calçotets com els de l'oeste, d'aquests llargs, i això caduca. I la samarreta ignífuga, una samarreta també blanca ignífuga, i el mono, i...
0: Clar, i això és condició sine qua non per fer un slàlom o no?
1: No. La gent que porta cotxe de carrer, en un moment portant el casc, ja està.
0: Vale.
1: O sigui, tens que portar casc i guants, em sembla.
0: De totes maneres, segons quins cotxes, ara que els cotxes tendeixen a ser més aviat petitets, no? I baixets, segons quins cotxes, si et poses un casc, vas tocant el sostre, no?
1: Tocas. Sí.
0: O baixes molt al seient, clar. I clar, llavors sí que tens la sensació d'anar amb un cotxe de carreres.
1: Sí, sí.
0: O si no, clar, tens, vull dir, vas fotent cops de cap al sostre.
1: Sí, sí. Però quasi que tens que portar i guants. Uh-huh. És de carrer. i és de curses, tens que portar tot.
0: Clar.
1: Tot l'equipament. I això tot caduca, clar. Cada 5 anys tens que fer la despesa de tornar a renovar tot.
0: Bueno, si no t'ho compres tot de cop, és com clar. Si anessis fent a termini, saps? Sí. Vull dir, mira, sí, aquest any em toca canviar els guants.
1: El que passa és que tot...
0: Clar, quan comences tot de cop, sí, clar.
1: Compres tot de cop, al cap de 5 anys, tot clar. De cop, un altre cop.
0: És que això és com quan canvies, clar. No sé, quan entres en una casa o et fan una instal·lació de casa, la instal·lació elèctrica, i canvies totes les bombetes, no? Clar. Llavors, és curiós perquè es comencen a fondre de manera seqüencial, sí. O sigui, i hi ha un moment que no penses, ostres, és que no acabo de parar mai de comprar bombetes, sí. I és precisament per això. Abans ho parlàvem, no? Catalunya... Des de fa molt de temps té una llarga tradició de motor, no?
1: Ara el que passa és que estem en una època que el Campionat d'Espanya, la Federació Espanyola, està fotent molts bons campionats, i llavors hi ha molta gent que prefereix córrer el Campionat d'Espanya que el Campionat de Catalunya,
0: perquè hi ha Campionat de Catalunya i campionat d'Espanya. Estem parlant de ral·lis, eh?
1: De ral·lis, d'autocross, de karts, de circuits, de tot, menys de slàloms, hi ha campionat de Catalunya i d'Espanya.
0: Hi ha bona relació entre les dues federacions o no gaire?
1: Ara una mica millor. Amb l'antic president que havia era altra cosa i estaven discutides. Bueno, és que va haver una època que estaven discutides per el... perquè costava la llicència. La llicència, si la feia la catalana, si la feia la espanyola, i tot això. Però ara sembla que ja torna un altre cop a anar tot bé.
0: Perquè, clar, per exemple, no? Tu vols participar... Jo vull participar en el Campionat de Catalunya de Ral·lis, no?
1: Sí.
0: Què hauria de fer jo?
1: A veure,
0: a banda de tenir un cotxe preparat, clar, lògicament.
1: Si tens... O sigui, si vols córrer això... Sí. El primer que tindries que fer és buscar-te un club o una escuderia. Sense ser d'un club o una escuderia no pots participar a cap lloc.
0: A títol personal jo no puc participar.
1: Pots participar si et saques la llicència de concursant teva pròpia, que val 600 euros. Val. I a part, la llicència de pilot. O sigui, que serien 1.000 euros. Però, si tu vols participar, busques una escuderia... són 40-50 euros o 30 euros el que cada escuderia cobra o cada club i ja està. I després et pot treure la llicència o restringida o la total. Depèn del que corris. Si corres ratllis més curts, si corres slàloms, si corres ratllis llargs, doncs és una quantitat o una altra.
0: Perquè el canvi...
1: La restringida, que és per córrer slàloms i ratllis sprints, que són ratllis més curtets, són 140, me parece. 140-150 euros, em sembla. Uh-huh. I la gran són 450, que ja pots fer ratllis, pujades amb costa, com la de Villastrell, uh-huh. I això.
0: Perquè, clar, el campionat de ral·lis, per exemple, de Catalunya, no? Parlem de Catalunya, parlem de casa nostra... Quantes proves té?
1: Té una 7 o 8.
0: 7 o 8 proves. Sí. Sí, i sí. Que es fan una mica per diferents punts de la geografia catalana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim el Rally de Valls, tenim el Lloret, el 2000 Viratges, que és a Manresa, tenim el Rally Empordà, tenim després la Terra, que tenim Artés, tenim una altra Lleida, el Memorial Abel Puig, o sigui, hi ha varis. Uh-huh. Hi ha varis.
0: Ara t'haig de fer una pregunta, Roberto, que me l'estava guardant ja fa molta estona i crec que l'haig de fer ja. Tu em fas de ral·lis o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I jo... no et pica la curiositat o no?
1: Ara m'estic fent un cotxe per circuits.
0: Per circuits. Sí,
1: que és més barat i...
0: Circuits vol dir calafat i correcte. Coses d'aquestes,
1: correcte.
0: Eh?
1: Correcte, per fer tandes, que és una cosa barata, és això, 100 euros, 120... els pneumàtics i benzina i a córrer tot el del matí.
0: Vale. Et dius que t'estàs preparant un cotxe. Vale? Puc ser una mica tafaner, no? I contestes fins on vulguis, eh? Quin cotxe estàs preparant?
1: És un invento raro.
0: Bueno, un invento raro deu ser un... Vull dir, no el deus haver muntat tu, el cotxe?
1: No.
0: Ah, vale. Dic, no sé, ara no. Poso unes rodes d'aquí, un xassis d'allà...
1: Jo estic en un programa també de ràdio, de motor.
0: Sí, i després en parlem, d'aquest programa.
1: I després
0: programa.
1: Vam fer una escuderia de ral·lis, vale, que es diu Velocicat.
0: Velocicat.
1: Sí, i feien curses als circuits. Alquilaven Calafat i feien voltes allà a Calafat. I
0: amb els vostres cotxes? Amb el cotxe de...
1: No, amb cotxes de gent que venia allí a córrer.
0: Vale.
1: I això amb el company del programa de ràdio. I un dia, tafanejant en mil anuncios, vaig veure que venien cinc cotxes anglesos.
0: Cinc cotxes anglesos?
1: Sí, preparats, amb barres antivolcada i tot. I li vaig trucar i li vaig dir, Tavi, que mira el que venen, que això per fer allà curses a Calafat. I em va trucar el dia següent i em va dir, he comprat cinc.
0: He comprat els cinc.
1: Sí, i el va comprar i es va portar cap a cap. I aquests cotxes els va... Bueno, entre ell i jo i altra gent, doncs els posaven a punt i els deixaven a gent per començar a córrer. I fèiem com una mica d'escola. A nois joves els fèiem proves i això, i els deixaven el cotxe per començar a córrer. I això. I d'aquests en queda un... Que...
0: Perquè els altres han mort, ja, o què?
1: Perquè s'han anat venent i,
0: vale,
1: i això. I ara pues, queden un i la meitat de l'altre que s'ha passat al volant a l'esquerra i el té el company.
0: Ah, clar, perquè venien amb el volant a l'esquerra.
1: A la dreta.
0: Ai, a la dreta, perdó.
1: Clar, volant a la dreta.
0: Cotxes anglesos. Sí, clar, sí. No els havia volat ningú, aquests cotxes aquí.
1: No, però anaven molt bé, eh? Sí, sí. I bueno, feien un munt de curses. I aquest que tinc jo ha corregut aquí a Ullastrell, ara a Pujar a Ullastrell i d'això. I el...
0: A la base, la base, quina marca és?
1: O sigui, és un Ford Focus.
0: Un Ford Focus.
1: Sí. Es feia allà a Anglaterra una copa que es deia Focus Fun Cup. I eren tot Focus.
0: Eren tot Focus.
1: I en una de les curses, doncs, l'organitzador va dir, ah, ¿por qué no anem allà a Cartagena, allà a Espanya, i fem allí la festa, la cursa? I van vindre per aquí, els anglesos, i van deixar els cotxes aquí.
0: Els cotxes els van deixar aquí.
1: Abandonats. Els van fotre a la festa allà a Cartagena.
0: Ja no van ser capaces de tornar a casa.
1: I els van deixar ahí. I el del circuit de Cartagena, doncs, el va vendre, els 5 o 6 que havien.
0: Uh-huh. I clar, i aquest cotxe encara el teniu per fer coses d'aquestes? I, o ara ja és una mica que aquest jo, que t'estàs preparant tu, no?
1: El Focus que tinc jo el tenia el company a un local que tenia i el tenia que deixar i l'anava a fotre al desguàs. I me'l vaig quedar jo i ara l'estic pintant i això per fer curses, perquè va anar al desguàs aquest cotxe. Però va bé, no ha abandonat ninguna de les curses que ha fet, que va arribar de Cartagena, portava 3 anys abandonat allà al circuit, va vindre i va acabar les 6 hores de cursa.
0: I aquest cotxe, per exemple, té el motor modificat? O...
1: No.
0: És el motor de sèrie,
1: sí,
0: no?
1: És que la gent es pensa que això, que un rally ja tens que córrer amb un cotxe que amb canvi seqüencial, amb un motor amb 300 cavalls, i no, es pot córrer. Era el que et deia, que amb 4.000 euros tu t'agafes un Focus, un Saxo, un Peugeot 206 i ja està. Que
0: clar,
1: són cotxes.
0: Parlant, a més, estem parlant de cotxes ja, fixeu-vos, estem parlant de cotxes ja veterans, en el sentit que el Focus... Clar. Bueno, ara crec que... No sé si el Focus... Crec que ja no es comercialitza el Focus no, com a
1: que,
0: tal.
1: És que el problema que tenim és que no hi ha cotxes... Amb els cotxes nous quasi no es pot córrer amb ral·lis.
0: Per què?
1: Perquè tenen tanta seguretat que si el ESP, el no sé què, l'ABS, el control de tracció, el control
0: necessiteu,
1: de...
0: Necessiteu cotxes analògics.
1: I tens que anar traient tants sistemes de seguretat que és inviable.
0: Perquè, clar, és a dir, al final segurament surt molt més a compte comprar un o agafar un cotxe que tingui, ara per dir-te alguna cosa, per 10 anys... Sí. I anar-lo modificant a poquet a poquet.
1: I després el que valen. Perquè ara sí, es fa el volant RAC, que es fa amb el Peugeot 208, però ja tens un cotxe que són 30.000 euros. Clar, 30.000 euros a un noi amb 17 anys o 18, que amb 17 ja...
0: Perquè 16... per això t'anava a preguntar. Clar. Amb 16 anys, jo tinc un fill de 16 anys, no?
1: Ja pot córrer.
0: Podria córrer?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí. Tenim aquí a Catalunya, tenim el Jim Medrado, que és campió de Catalunya de ral·lis, o sigui, d'Espanya, campió d'Espanya de ral·li de terra, i té 16 anys.
0: Ostres.
1: Bueno, ara té 18, va començar amb 13,
0: Llavors, això no es regula de cap manera? És a dir, no es regula de cap manera? Vull dir, no té el carnet de conduir, aquest noi?
1: No, però clar, com estan les carretes tancades, un ratlli, tens que anar... O sea,
0: sí, del punt A al punt B. Clar. Vull dir, no hi ha trànsit.
1: No hi ha trànsit. Doncs ella, quan condueix ell, i quan hi ha trànsit, que d'aquell tram a un altre, condueix el copilot. I ja està.
0: Ah, veus?
1: Però amb 16 anys es pot córrer a ratllis.
0: Sempre s'aprenen coses noves en aquesta vida.
1: I hi ha un campionat, que és el campionat de Catalunya de promoció, que això és amb cotxes de fins a 1.600. Mm-hmm. Llavors tens el Saxo, tens el Focus, tens el Peugeot 206, el 106, hi ha uns quants cotxes d'aquests que són econòmics, més o menys, comprar-los, perquè nosaltres compràvem el Focus amb 600, 700 euros, i tot el que és el kit que t'he dit abans de les barres antivolcades, bucket, 3.000 euros. O sigui, 3.700 euros i t'ho fiques tu tot, ho tens. Mm-hmm. I ja tens un cotxe per córrer.
0: Això és molt, insisteixo que és molt interessant, perquè Catalunya, insisteixo que és una cantera, i de fet només cal veure, doncs això, pilots de Fórmula 1, potser quedem més al marge, però tot el que són ral·lis i tot el que són motos, per exemple, sí que hi ha una trajectòria de gent d'aquí que, ostres, que ha arribat molt, molt amunt, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I la tradició aquesta de... Per exemple, ara jo pensava, no?, en el rally, en el famós rally Costa Brava, Girona-Costa Brava, no? Sí. Aquest és una de les cites mítiques del calendari, no? Amb quina carretera et quedaries tu, Roberto, per fer un rally?
1: Bueno, jo per fer un rally, més que per fer una pujada en costa, és Ullastrell. Jo era veí d'aquí de... Bueno, i ma mare viu allà a Can Mir, i Ullastrell és una carretera mítica d'aquí del poble. A part, aquí feien el rally de Rubí també de regularitat, els amics dels clàssics. I...
0: Perquè aquí a Rubí hi ha una altra associació, que és aquesta que comentaves ara, no? Els amics dels clàssics, no?
1: Correcte, que també fan curses d'una altra modalitat, que és regularitat.
0: I què vol dir això?
1: Això és fer un rally, però et marcat una mitjana. Llavors et diuen del...

0: No, que són, no. Són vehicles, pues, potser que tenen 20, 25, 30 anys, no?
1: O... Sí, sí, uns 30. Uh-huh. Un mini, un 124, un 1430... Ara ja comencen a aparèixer els Saxos, que també ja tenen quasi 30 anys.
0: El Citroën AX.
1: Citroën AX, sí, sí.
0: Bueno, la sèrie 1 i la sèrie 2 del Seat Ibiza, segurament, sí. No? O sí, sí. El Seat Panda, fins i tot.
1: Clar.
0: Sí, sí, són... Jo no havia vist algun de Seat Panda tunejat amb barres d'aquestes antivolcades.
1: Carlos Sainz va començar amb un.
0: Va començar amb un Seat Panda.
1: Sí, sí, sí.
0: I fixa't on ha acabat.
1: Per això, que hi ha que començar per sota. Els nois es pensen que ja tenen que córrer amb un Clio de 200 cavalls. I això, doncs, sí que val calés, clar. Tot el món et diu, no, és que és molt car. És molt car si vols anar a top. Però...
0: Clar, és que per això és una mica forma part d'aquesta generació de la immediatesa, no? És a dir, de voler aspirar al màxim amb el mínim temps possible,
1: clar.
0: No? I no entendre que les coses a la vida tenen aquesta progressió, no?
1: Correcte.
0: De dir, ostres, no puc començar amb un cotxe de 30.000 euros.
1: I és això que dic dels slàloms. Amb 500, 600, 600 euros pots ser campió de Catalunya de slàloms. O sigui que no és...
0: Ser... I pots ser-ho amb el teu cotxe.
1: Amb el teu cotxe de carrer. I és campió de Catalunya.
0: Però llavors hi ha algun tipus... Perquè, clar, jo què sé, jo vinc amb el meu cotxe, no? Que té 90 cavalls, però si ve un al costat que en té 150, clar, llavors hi ha, diguéssim, com categories, no?
1: Hi ha categories, uh-huh. Sí, sí.
0: Hi ha la categoria gasolina i dièsel, o això
1: també,
0: és...
1: També, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, tant posar-li traves, clar, al dièsel i tant sí, sí. Estigmatitzar els motors dièsel...
1: No, bueno. també hi ha... Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, i des del Motor Club Rubí, més enllà d'això, quines hi ha alguna altra acció, hi ha alguna altra cosa que tingueu allò al cap per desenvolupar, sí, en els pròxims mesos o anys, ja posem ja.
1: El que volem fer és fer un club que faci caliu al poble. Uh-huh. També volem potenciar tot el que és el teixit industrial i donar a conèixer a tots els tallers que tenim, concessionaris i això, i fer una fira també, que puguin vindre allí i exposar els seus cotxes i fer una mica d'això, de donar a conèixer a tota la gent que hi ha aquí relacionada amb el món del motor, sigui del que sigui, recanvis, tallers, peces, concessionaris.
0: Quanta gent hi ha ara mateix al vostre club?
1: Ara som 20, 22, em sembla, 22, 23. Hem començat al febrer, uh-huh, perquè, bueno, portem des del 2024 a batallar amb la paperassa, que
0: sempre,
1: està bé un
0: sempre,
1: lío.
0: Sempre és complicat, això.
1: Sí,
0: a vegades és més complicat això que no pas la pròpia operativa de...
1: Sí. Fer tota la paperassa d'esports de la Generalitat un any. Tardant.
0: Uh-huh. Un any?
1: Un any.
0: Un any per constituir una associació...
1: Correcte.
0: Que... Sort...
1: que et quedes pensant i dius, tantes associacions esportives hi ha en Catalunya per trigar un any, però bueno.
0: Després, i ara permeteu-me que faci una miqueta de broma, després ens estranyem que les obres públiques triguin tant a executar-se. Si per fer una associació ens podem tirar un any. Paper rere paper, imagineu-vos si hem d'aixecar o si hem de foradar tres pisos sota terra, sí, per fer una estació de tren, que porta 15 anys de retard.
1: I a part, abans podies anar a fer allà la paperassa allí de la feien, ara no, ara tot és online i no pots ni preguntar. Però bueno.
0: Problemes d'aquest del nostre món.

0: Aquesta és una de les cançons mítiques de Deep Purple, Highway Star, una cançó que parla precisament de cotxes, de curses, de I love it, I need it, I bleed it. Res més a dir. Parlàvem amb Roberto i comentaves que tu també ets home de ràdio.
1: Sí.
0: I ara ets home de Twitch.
1: Sí.
0: Que és una versió, que és una altra versió de ràdio, en el fons, eh? De fet, això que estem fent aquí ara podria ser un Twitch, tranquil·lament,
1: sí.
0: Perquè vull dir, ens veiem a través d'un monitor, els que esteu a casa doncs, també ens podeu escoltar per la FM, però també es podeu estar escoltant des del vostre ordinador i veure'ns, a més. Com va l'experiència a Twitch? Explica'ns una miqueta això, perquè hi ha suc, aquí al darrere.
1: Sí, sí, sí. Jo faig un programa des de fa 15 anys, que es diu Cop de Gas, i vam començar a Cerdanyola Ràdio.
0: 15 anys, eh? Cuidado, eh? Que això es diu aviat. 15 anys de trajectòria, eh?
1: Sí, sí. I vam començar ja a Cerdanyola Ràdio, i durant... ja portàvem pensant de fer-lo en vídeo, fer una altra història, i quan el Covid va tancar aquesta temporada la ràdio,
0: Això va servir per saltar el Twitch.
1: Sí, i el company doncs, va agafar un local i ho fèiem presencialment per Twitch.
0: O sigui, ho fèieu sí, allà en directe?
1: Sí, en un estudi vam fer nosaltres el decorat i això, i fèiem...
0: Que bo!
1: I venien allí els convidats i fèiem el programa allà a Cerdanyola.
0: Us vau muntar com una mena d'estudi?
1: Sí, correcte. Uh-huh. Allà al lugar on arreglaven els cotxes, en un racó, doncs fèiem allà el programa.
0: Home, quin millor escenari que un lloc on arregles els cotxes o no tuneges, permeteu sí, sí. L'expressió, doncs que a més, això ho converteixes en plató de Twitch.
1: I això, doncs, ha mostrat una temporada fins que el company, doncs, ha marxat de Cerdanyola i ara ho tornem a fer per...
0: Online.
1: No? Online, sí. Uh-huh.
0: I l'experiència, què tal?
1: Bé, perquè...
0: Perquè amb 15 anys, home, vull dir, entenc que no heu esgotat els temes.
1: No, perquè...
0: Sempre hi ha coses.
1: Sí, sí, convidem a pilots, a organitzadors, a copilots, a gent de cursa d'aquí de Catalunya, que tothom, doncs, qui menys ens coneix, i, bueno, fem una mica d'això tots els dijous, de 9 a 10 de la nit,
0: Dijous, apunteu, no coincideix amb la gent normal, per tant no tenim aquí conflicte d'interessos.
1: Al començament sí que ho fèiem dimecres, eh?
0: Dimecres, sí. Veus? Doncs mira...
1: Això, vam canviar allò, dijous.
0: No us hem de barallar, Roberto, cap problema. Dijous de 9 a 10, ja ho sabeu.
1: Sí, ara sí que estem també de vacances nosaltres, que fem també com els nens del col·legi i fem fins a setembre.
0: Molt bé.
1: Vacances, però portem això 15 temporades fent el programa.
0: Molt bé. I m'imagino que pel programa deu haver passat gent de tot tipus.
1: Sí, sí, sí. El president de la federació, organitzadors de quasi tots els clubs d'aquí de Catalunya, pilots, un munt de gent que... mecànics, de tot.
0: Clar, perquè
1: fotògrafos.
0: Hi ha una part d'aquest món del rally, del motor, que, clar, s'idolatra molt la figura del pilot, no?
1: Sí.
0: Però, clar, després, darrere d'un pilot, hi ha molta gent.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja no només, ja no insisteixo, que no estic parlant només dels grans noms, eh? Estic parlant, per exemple, d'aquestes curses del Campionat de Catalunya, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha la figura del mecànic.
1: Clar, i el copilot.
0: I el copilot. Tots tenim, evidentment, tots tenim al cap un copilot que jo crec que passarà a la història... més que fins i tot que el pilot aquí acompanyava, que és Luis Moya.
1: Luis Moya,
0: amb la seva llibreta i el seu la seva dicció accelerada amb aquell to gallec que el feia tan, tan característic, no?
1: Aquest any tornen a córrer Carlos i Luis Moya.
0: Tornen a córrer?
1: Sí, fan un rally a Astúries.
0: Ostres!
1: El rally Astúries Històrico.
0: Ostres!
1: I ho fan... Aquest any tornen...
0: Ells també són històrics, ja.
1: Sí, sí, sí.
0: Que fort.
1: I faran això, un rally, s'han convidat i fan un rally als dojos.
0: Clar, perquè el Carlos Sainz i el Luis Moya ara mateix ja deuen tenir una edat. Vull dir, deuen tenir prop dels 60, si no en tenen més.
1: Més. Carlos Sainz té 64, em sembla. O per allà anirà. I ahí està, el tio, el Dakar, allí.
0: Clar, jo, per exemple, no? Quan quan parlàvem de ral·lis, ara has tret el Dakar, no? Ostres, jo recordo de petit que sempre pensava, això del Dakar ha de ser molt maco. És com un mite, no? És com una fita, no? Per qualsevol pilot.
1: Sí. Ara també, així en plan mateix, tant tots els ralis que fan, que també costa 4 duros. 2.000 euros, que és el que val un viatge, uh-huh. I faltant un raid allà a Marruecos o per allà, amb pandes, amb cotxes així vells.
0: Això t'anava a dir...
1: Tinc amics que ho fan i s'ho passen allà superbé.
0: Jo recordo haver sentit alguna vegada una cursa d'aquest estil amb el Renault 4, també, amb el 4 sí, Llaunes, sí. Conegut popularment com el 4 Llaunes.
1: Fan un munt de curses, això, amb el Panda, amb el 4L, amb el 2 cavalls, luego hi ha un altre que és de tothom, o sigui, un altre que és només d'universitaris.
0: I això què necessites? És a dir, és que ara em pica molt la curiositat, perquè qualsevol dia d'aquests se'm gira la castanya i agafo un cotxe vell i me'n vaig a fer una aventura d'aquestes.
1: Un cotxe que no tingui més de 25 anys... normalment és el que demanen,
0: que no tingui més,
1: o sigui,
0: de
1: 25, que tingui més,
0: que
1: de 25,
0: tingui més de 25 anys.
1: Correcte. I res, pneumatis de terra i aixecar-lo una mica de suspensió, posar-la
0: els protectors de
1: sota i ja està, ja
0: corre. Corre.
1: Sí, sí, allà no et demanen ni vaques ni històries d'aquestes i ja està. I a més, l'organització, moltes de les organitzacions es posen en el mecànic, o sigui que si et quedes per allà tirat, t'arreglen el cotxe.
0: Jo, que estic en una etapa de la meva vida d'experimentar coses,
1: això és d'aquelles coses que
0: sempre m'ha picat molt la curiositat, i quan parles amb algú que n'entén, en sap i tal, doncs encara et punxa més la curiositat, no?
1: Sí, sí. No, es poden fer un munt de coses.
0: Recordeu, Twitch, ara m'imagino que els programes antics també queden sí, arxivats a sí. Twitch, per tant...
1: Si no, tenim la pàgina web, que és copdegas.com, que... No, punt.es.
0: Punt.es.
1: Que allà tenim els de la ràdio.
0: Molt bé. Clar, sí, sí. Teniu aquí un històric, un històric important.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí arribem. Roberto Martín, membre del Motor Club Rubí, ara sí que ho he dit bé, ara m'he fixat en la samarreta. Moltes gràcies per estar aquí, agraït que hagis vingut, que ens hagis explicat doncs tot el que hi ha al darrere del Motor Club Rubí, i desitjar-vos doncs moltíssima sort i moltes alegries i molta benzina.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i això, fer una mica de caliu aquí al poble, i que ens segueixin per les xarxes socials, i ja està.
0: Doncs moltes gràcies. I a vosaltres, oïdors, oïdores, fins aquí la cingladura de la segona temporada de La Gent Normal. Ha estat un autèntic plaer compartir setmana rere setmana, des del mes de setembre del 2025, una hora de ràdio doncs per conversar amb gent interessant. Gent que ha vingut a explicar els seus projectes, els seus anhels, les seves pors, les pors dels altres, el seu dolor, la seva alegria. Hem tingut astròlegs, hem tingut escriptors, escriptores, editors, actors, el síndic de greuges de Rubí. Hem parlat de rugby, hem parlat de bellesa, amb ve baixa, de geopolítica, de la dana, de fosses comunes i de ruptures emocionals. I en aquests 10 mesos han passat moltes coses al món, moltíssimes. I personalment a mi també me n'han passat moltes. Algunes bones, d'altres no tan bones. Però de tot el que ens passa a la vida, al final n'hem de mirar la part d'aprenentatge. Podríem pensar que res del que passa no és casual, que sí, però que prefereixo quedar-me amb el fet que tot el que ens passa és com si tornéssim a dins una aula i aprenguéssim alguna cosa. Sigui com sigui, i no m'allargaré més, si no ens desfà la calor de l'estiu, cosa complicada, el mes de setembre vinent, d'aquí un parell de mesos, tornarem a Ràdio Rubí. Per cert, gràcies a la direcció, gràcies als companys que fan que aquest programa sigui una realitat setmana rere setmana. No ens cansarem mai d'agrair-ho. Amb alguna novetat, segurament, perquè la vida si no és dinàmica i canviant, no és vida. Perquè sense canvi no avancem. Gràcies per escoltar-nos, com deia el Carles Porta. Passeu un bon estiu, tingueu cura del sol, carregueu energia, que no ens n'adonarem i ja tornarem a ser davant dels micròfons. Una abraçada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi de Sant Andreu de la Barca avui. Els ciutadans afectats han rebut una alerta, és alerta als telèfons mòbils per finalitzar la mesura que afectava unes 1.500 persones aproximadament. Els bombers han donat per estabilitzat, doncs, aquest incendi, que el foc cremava inicialment en ascendent i amb força intensitat. I parlem del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja més els avisos de calor intensa des d'avui i fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Precisament repassem el temps amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat marcat per ser dues jornades de molta estabilitat, de molt sol, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure aquesta tarda al sector del Pirineu. Avui les temperatures a poc a poc s'han anat disparant, arribant als 40 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre i a punts a l'interior de l'Alt Empordà, com ha estat el cas d'Espolla o també de Cava. Demà dilluns aquesta calor s'intensifica sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot el prelitoral, Catalunya central, i arribarem a superar aquests 40 graus sobretot a la Noguera, al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb un dilluns que serà molt assolellat amb alguna nuvolada que no ens deixarà precipitacions sobretot a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu més central. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I seguim parlant d'incendis, un a la Catalunya Nord, on un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des de dissabte al vespre afecta sobretot aquesta zona de la Catalunya Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. I anem en cultura, ja que hi ha Tarragona, on la banda Unió Musical ha exhaurit totes les entrades per al concert familiar que interpreta avui. Ens ho expliquen des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: L'espectacle comptarà amb la participació de la cantant Damaris Gelabert. Interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, adaptats per banda sinfònica. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que preparar aquest espectacle ha estat un gran repte.
4: La veritat és que ha estat un repte perquè els arranjaments estan molt ben fets, són uns arranjaments molt ben fets, però també són complexes, són difícils, perquè a vegades doncs, també les tonalitats i, les has d'adaptar en funció de la veu, no?
3: Les entrades estan exaurides des de fa setmanes.
1: I parlem del Tour, ja que milers de persones han vibrat amb l'arrencada i amb l'arribada d'aquesta segona etapa del Tour entre França, del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. A l'arribar a la final a Montjuïc, Pogacar ha deixat guanyar a Isaac del Toro en la segona etapa catalana. I el ciclista mexicà s'ha imposat creuant la meta abraçat de l'eslové, que retalla 6 segons a Vingegaard. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat tenen un 80% del perímetre treballat a l'incendi de les Gavarres i centren ara els esforços a apagar represes. Eduard Martínez, cap de l'operatiu, ha explicat que estan tenint desenes de represes de diferent intensitat en els sectors que ja preveien. L'escoltem.
2: Això ens condiciona dues coses. Ser més prudents, evidentment, a l'hora de donar-ho per controlat i, per tant, fins que no tinguem treballat el 100% del perímetre, no el podem donar per controlat, justament per la probabilitat de que hi hagi aquestes ignicions que els hi comentava, i d'una altra, doncs, ser molt contundents a l'hora de destinar recursos perquè no tinguem un episodi amb simultaneïtat de grans incendis forestals.
1: Mitjans aeris i efectius des de terra treballen per contenir aquestes represes. Els agents rurals, per la seva part, han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que encara està tancat i tot i haver aixecat el confinament de les poblacions. I anem a la Catalunya Nord, on un altre gran incendi es complica i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí que es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerra. I seguim encara en plena d'incendis, però parlem del treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, que mentre treballava en una radial a peu de carretera, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. I avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat 39,9 graus. També s'ha repetit aquesta mateixa temperatura a Espolla, a l'Alt Empordà, amb 39,9 graus. Ja en cultura, els Minyons de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu en la diada de la Festa Major. I en segona ronda han aconseguit descarregar la torre de nou amb folre i manilles. És a més l'estrena de la gamma extra per als de la camisa malva aquesta temporada. I parlem del Tour de França, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat aquest diumenge des de Tarragona fins a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en el seu segona final d'etapa de la capital catalana. El Grande Parc Català ha continuat aquesta jornada amb una etapa de 168,5 quilòmetres que ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha quedat primer en aquesta segona etapa del Tour en final a l'Estadi Olímpic, i del Toro ha entrat a la meta abraçat amb el seu cap de fila, Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Radio.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 als municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També un Montbell i un Veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 9 de la nit.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlem de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques. Però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si s'integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada el retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec
1: i...
0: que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te l'has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tant casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que anant, com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè han venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estimo com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades per residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc, a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. L'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme, i si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig, és a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera, al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no va pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns. No? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir que jo vull viure a la meva ciutat o jo vull viure a la meva illa o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava viurant jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar a mon pare i mon mare, perquè que si no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa super perversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares, ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar, crec que el 2004, fa més de 20 anys. Com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa, fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
0: M'agrada molt perquè també has avançat a una pregunta que acostumem a fer els nostres convidats, que és en relació als valors, no?, que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
4: Sí, els valors, alguns valors de sempre són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
0: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com xamfrà, en un barri com el Raval?
4: Bé, xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això xamfrà, òbviament té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
0: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o es devia

0: que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, eh? Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí, sempre és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola, som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
0: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
2: Tu, boja!
3: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
2: Puta!
3: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
2: La que tot ho xerra!
3: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup.

0: La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por.
1: La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
2: «Eh, tu, covarda!»

0: d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no?, que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no? Tots són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no? Sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no? I tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no?, a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pensió Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital, un programa on explorem els grans reptes i oportunitats del món tecnològic que ens envolta, per no dir que ens està absorbint. Avui ens endinsarem en un debat clau per al futur d'Europa: la intel·ligència artificial i la seva regulació. Perquè d'entrada ens preguntem si cal regular, si cal regular més, o si aquesta regulació està limitant la innovació, o si al contrari, ho estem fent bé i estem protegint el nostre model social i democràtic. Per parlar d'aquest tema, contem avui amb uns convidats experts en el tema que a continuació us presentaré.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.